0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
5: Momentos, un programa de confidències a Viva Veu.

0: Parlarás amb un amic.
1: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
0: Ens agrada escoltar-te. Momentos, un programa de confidències. A viva veu.

0: és que no sóc on dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Soc l'Anna. Aquest missatge és per tu, Jordi. Bueno, ja per fi ha arribat el moment. Ens queden unes horetes i m'agradaria esperar-te a l'altar. Bueno, que m'estiguessis esperant tu a mi, que no estiguessis nerviós i que t'agradés força.
1: Anna, gràcies per haver tingut aquest detall. Jo t'estimo molt i quan entris per la porta de l'església t'esperaré amb els braços oberts.
2: Si la llum és el primer amor de la vida, no és l'amor la primera llum del cor?
3: Els meus pares, felicitar-los pel seu aniversari, que es diu Montserrat Sobirana i Pere a Lleida, i que fan, bueno, han fet 48 anys de casat i que són molt bons pares i que els estimo molt.
4: Estic parlant amb un noi que es diu Luis Rodríguez, que fa un programa molt maco per la ràdio i que el sent tota Catalunya.
5: Pues encantado en volverte a encontrar.
6: Bueno, pues a ver si me clarifico un poco.
5: ¿Eres Alex, Tony?
6: Dime.
5: ¿Eres
6: Alex? Sí, mucho.
5: ¿Sí?
6: Luis, mucho.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: De dilluns a divendres.
1: Hola, bon dia.
2: Què tal, Joan?
0: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
1: Seguim.
0: Amb Joan Batllori.
1: Dani, content amb el mercat o Barça o què?
3: Sí. Jo li poso una nota alta, un notable. Evidentment, a mi m'hagués agradat.
1: Javier de Aro, ¿tienes información sobre Rubén? ¿Va a acabar saliendo o qué?
4: Yo creo que sí, que acabará saliendo. Está claro.
1: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
0: Esports, Cope Catalunya i Andorra.
5: Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
6: Pero me fijo en un detalle que ha pasado casi inadvertido, la vivienda. Los expertos aseguran que hay un déficit de 750.000 viviendas y cada año se amplía con otras 100.000. Faltan 750.000 viviendas y el gobierno, después de 8 años, ofrece 800.
7: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
8: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
9: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, us acompanyaré com sempre fins 8:45 amb tota l'actualitat d'aquests dies. Ho farem amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal. I avui volem parlar primer de la mortalitat en quant als suïcidis i també de les xarxes socials i dels efectes que tenen aquestes i la IA sobre els menors. Sobretot en parlem d'això i comencem el programa aquí al matí del cap de setmana. La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% des del 2022 i el 2025 s'han registrat 556 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa estandarditzada s'ha situat en 7,68 morts per 100.000 habitants, encadenant així 3 anys consecutius de reducció de la mortalitat. En paral·lel, les consultes per ideació suïcida han augmentat un 17% el 2025, mentre que per primer cop en els darrers anys les temptatives ateses han disminuït un 7%. Això indica que més persones s'han demanat ajuda abans d'una temptativa. Les dades coincideixen amb el primer pla de prevenció del suïcidi, que ha impulsat més de 150 actuacions, i tot i això, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, CANFIC, recorden que la prevenció continua sent una prioritat en salut pública. En parlem sobre el tema amb en Jordi Mestres, que és vocal del CANFIC. Jordi, molt bon dia.
10: Bon dia.
9: Clar, estem parlant d'aquest descens de suïcidis a Catalunya, però en canvi d'aquest augment, podem dir, en les temptatives de suïcidi. Quina valoració feu vosaltres des de la Societat Catalana de Medicina i Comunitària?
10: Bé, aquí hem de fer una doble valoració. Per una banda, ens hem de

0: explicitar, no?, que hi ha hagut aquesta disminució en el número de suïcidis i, per tant, de morts violentes, perquè al final el suïcidi és una mort violenta, i això és importantíssim, que a més anem encadenant descensos en diferents anys. Per tant, la tendència és correcta. L'altra part és aquest increment de consultes per temptatives. També és molt important diferenciar molt bé els conceptes, el concepte de mortalitat, el concepte de temptativa, són conceptes diferents, i és importantíssim que aquestes persones amb aquests malestars emocionals comencin a consultar, no? D'alguna manera es trenquin aquest estigma que hi ha entorn amb la ideació suïcida i que demanin ajuda i, per tant, se'ls pugui ajudar com es mereixen.
1: Clar, sembla ser, doncs, que s'ha trencat una mica aquest tabú, no? Abans no es comunicava massa que et passava, doncs, aquest problema, i ara, en canvi, sembla ser que la gent està començant a compartir-ho amb els altres, i d'aquí, doncs, que existeixi aquesta prevenció, no?
0: Sí, i això és molt important, i al final parlar sobre el suïcidi també és una manera de prevenir-lo. Hi havia una tendència, fins i tot des dels propis professionals, també passava d'anys enrere, en les que hi havia aquesta idea de que si es parlava, si s'abordava, si es posava sobre la taula, podria generar fins i tot mecanismes d'acció que portessin a intents autolítics, no? I això ja s'ha vist que no és així, és a dir, és molt important parlar-ne des del principi, quan una persona consulta per malestar emocional, que puguem identificar la consulta que pot ser potencialment greu pel que ens explica, començar a parlar sobre el tema i veure aquesta persona què és el que li està passant, per justament evitar arribar, doncs, a intents, a ideació, no? A començar, doncs, a elaborar en el cervell mecanismes, possibilitats que poden o no portar, doncs, al final a un intent real.
1: Des del CANFIC heu donat èmfasi, no?, en una dada, no?, i és la marcada diferència que hi ha per sexe. El 73,1% de les persones que van morir per suïcidi el 2024 eren homes, mentre que les dones presentaven més temptatives. Aquesta diferència a què es deu? Com veieu aquest comportament entre uns i altres?
0: Bé, això ha sigut, clàssicament ha sigut així, és a dir, i parlant en termes generals, no?, els homes es suïciden més que les dones, és a dir, hi ha més accions finalistes amb homes. Probablement això s'haurà, l'explicació, doncs, l'haurem de buscar en diversos factors, no? Els homes tenen una tendència a no demanar ajuda. Això és una cosa que és un problema, perquè moltes vegades quan ens arriben a les consultes ja són persones que estan amb situacions emocionals ja molt més greus, no? Amb depressions profundes o trastorns psiquiàtrics majors, que no consulten, que tapen. Quan ens arriben estan més evolucionats. Les dones hi ha una tendència a demanar ajuda abans, i això també ho veiem a la consulta per altres problemes de salut, no només els que tenen a veure amb benestar emocional. I després hi ha aquesta qüestió que haurem de posar també sobre la taula, i se n'ha parlat per altres motius, que hi ha una tendència molt més violenta en l'home. S'ha parlat d'aspectes relacionats amb violència masclista, per exemple, amb accidents de cotxe. Els homes tenen més probabilitat d'accident perquè tenen conductes més agressives al volant. Vull dir, tot, sí, això són aspectes que ja se saben. Sí. I en aquesta situació, en el cas de la ideació autolítica del suïcidi, doncs també estan a sobre, doncs, en més actituds més finalistes, no?
1: Per edats també, no? Perquè entre els homes de més de 65 anys és quan veieu com un petit increment, no?, en aquest grup, que requereix, doncs, una atenció preventiva més específica. Edats més joves, en canvi, concentren aquesta més elevada temptativa, no?, especialment entre les dones, com dèiem. Per tant, també són homes de més de 65 anys, la majoria.
0: Sí, aquest és el perfil. Probablement respon a un perfil d'home que té, i això també ho veiem a les consultes, molt aïllament social, poca xarxa social, poca congestió, no? Té poques maneres de posar sobre la taula i d'oxigenar-se, no?, amb el seu malestar emocional, i moltes vegades, és el que dèiem abans, no?, arriben a situacions més complicades justament perquè no tenen manera de treure, doncs, aquests problemes que els estan passant. Això amb la gent jove ja comencem a veure-ho diferent, ja veiem gent més jove, homes també, que comencen que venen a les consultes perquè no es troben bé per diversos motius i per tant comencen abans, i això jo crec que amb els anys veurem un canvi, però sí que és veritat que hi ha una generació, sí que és veritat que les dades a partir de 65, però probablement el llistó en aquest problema el veiem una miqueta més avall també, de molt aïllament social per part d'homes, no tenen xarxa social.
1: I des del Can Fic, què és el que feu quan us arriba un cas així, per exemple? Perquè imagino que rebeu a la persona que ho pateix, però també esteu en contacte amb els familiars que ho pateixen en segon pla, no?
0: Bé, aquí hi ha diverses línies d'actuació. Una és que des de l'atenció primària el que hem de garantir, i això té molt a veure amb política sanitària, és que la persona sigui atesa pel seu professional de referència, la seva infermera, la seva metgessa de família, i que no el vegi cada dia una persona diferent. Sabem que quan ets atès per un professional de referència és molt més fàcil que aquella persona doncs, s'obri i expliqui coses que potser una persona que no coneix de res, que és un primer contacte, no li dirà. I aquí és molt important, i a l'atenció primària és molt important, el anar fent aquest seguiment, aquesta continuïtat assistencial, en tornar a citar, en fer una trucada per veure com està aquella persona, en mostrar-se disponible i accessible. És a dir, estem aquí pel que necessitis i potser ara no vols parlar sobre aquest tema, però potser en unes setmanes reflexiones i decideixes venir i comencem a abordar-ho. I després tenim eines de cribatge que hem d'acostumar-nos a fer-la servir quan detectem aquestes senyals d'alarma en l'entrevista clínica, no? En el que ens explica la persona, i començar doncs, a aplicar-les i veure i fer valoracions de risc.
1: Clar. També tracteu, com comentava, familiars, o en aquest cas no, ve la persona sola. Com funciona això? Fins al moment que arriben al centre.
0: Bé, la majoria de vegades són persones que venen pel seu propi peu, no? Que venen a una consulta. De vegades les porten els seus familiars, a vegades els pares porten els fills, o el que també veiem justament amb aquest perfil d'home gran, que és la dona que porta el seu marit perquè no el veu bé, no? Clar. I moltes vegades el porta ella. Aquí l'abordatge integral és molt important. Primer, per la persona que té, el pacient, no? Que té aquest problema i l'hem d'abordar, i després també l'abordatge familiar, que l'atenció primària l'hem de tenir molt present, de donar suport a les famílies, perquè és una situació complicada que genera molt d'estrès emocional per la família també.
1: I tant. Doncs Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el Can Fic, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres en aquest Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Que vagi molt bé, gràcies, i tant de bo les xifres continuïn baixant. Gràcies.
0: Molt bé, adeu, gràcies a vosaltres.
2: Parlem de xarxes socials, mòbils i la seva influència. És veritat que cada cop, bueno, cada cop no, ja estan prohibits, si no a tots els centres educatius, pràcticament a tots els centres educatius, ja hi ha una prohibició clara del mòbil, perquè s'ha vist que això és un desmadre, que no pot ser. Però, més enllà de tot això, té una influència o encara està tenint una influència a les aules, aquest tipus de tecnologia? O si no la té, l'ha tingut... I quines conseqüències està tenint? Bé, les conseqüències... Bé, no preguntaré jo, no em pregunteu a mi, perquè jo el que veig, i no sóc ni professor, ni estic dins de l'educació, ho veig des de fora, el que veig és un cacau i que algú ha de rectificar en moltes coses. Però avui ens centrem en el tema del mòbil, que seria una de les moltes peces que possiblement la tecnologia haurien de mirar en qüestions de les aules. Per això, parlem amb el senyor David Rabadà. El David Rabadà és doctor en ciències geològiques i membre de la Fundació Episteme. David, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per atendre'n, David.
3: A disposar.
2: Com s'ha notat la influència de mòbils, xarxes socials, sobretot xarxes socials a les aules?
3: A veure, jo fa anys que ja es diu que l'ús de mòbils tenia problemes. Per exemple, jo recordo un estudi de fa 8 anys d'un psiquiatre que es diu Manfred Spitzer, que havia fet una sèrie d'estudis i havia trobat que l'abús de mòbils amb edats, diguem-ne, d'adolescents, retardava el creixement de persona adulta. Vale? Per tant, ja hi havia estudis fa 8 i 10 anys dient això. El que passa que la política no en va fer cas fins que actualment molta gent ha fet pressió, molts docents, moltes famílies, i llavors la política ha hagut de rectificar. Hem de pensar qui va defensar això de l'ús de pantalles. I ens podem tirar enrere i el mateix Departament d'Ensenyament o el Ministeri d'Educació ja van fer de propaganda i també hi havia empreses darrere.
2: D'acord. I en concret xarxes socials tenen una influència en el comportament psicològic dels alumnes? Ho noteu?
3: Total. Mira, quan tu treus el mòbil en els alumnes a l'aula, al principi els generes molta ansietat, enfados, vull dir, crisis, pares que et venen a exigir que no, que el que fem és una bestiesa i tal. en el cap d'un temps s'acostumen. Què passa mentre hi ha el mòbil? Doncs bé, doncs que hi ha informació i no hi ha coneixement. Hi ha informació molt tòxica, que se la creuen, i et trobes tu que a l'aula a vegades et desafien amb no, això surt a internet i diu el contrari del que tu has dit.
4: A TikTok, a TikTok diuen una altra cosa.
3: Exacte. I llavors això genera, diguem-ne, una difusió de mentides, de falsedats, de bestieses, que llavors l'aula, el professor, té dificultats per poder impartir la seva pròpia matèria. A part del tema d'assetjament entre ells, a part, per exemple, dels insults que, diguem-ne, es profereixen, a part d'un gran etcètera que són moltes pegues. Vull dir que el mòbil és una eina molt útil, però has de tenir un aprenentatge madur per fer el servir correctament.
4: És curiós la part informativa, com a partir de les xarxes treuen informació que després qüestionen a l'aula. M'ha impactat això que m'acabes d'explicar, David.
3: Bé, poso un exemple. Un dia donava classe. Val? Jo soc geòleg, sí. Soc paleontòleg, de veritat, i ensenyava biologia evolutiva. Bé, doncs m'apareixen dos alumnes i em diuen això que dius és mentida. Explicava teoria sintètica de l'evolució, a partir del darwinisme... I no, diu, és que l'evolució és mentida. I com que l'evolució és mentida? Dic, l'evolució és un fet. Abans hi havia mamuts i ara hi ha elefants. O sigui, abans hi havia dinosaures i avui hi ha més mamífers. Vull dir, evolució vol dir canvi. I és un fet. Val?
4: Sí.
3: El que pot discutir són les teories que ho expliquen. Darwinisme, teoria sintètica de l'evolució, etc. Però això no. I llavors, l'endemà em van portar impreses les webs de la seva religió. Un de testimonis de Jehovà i l'altre de l'Islam. Diuen, no, diu, el que dius és mentida.
4: Brutal. Ostres, es posa en dubte absolutament, pràcticament tot. I clar, un cop es retira tot això de les aules, o s'és conscient del problema, de xarxes, de mòbils, etcètera, etcètera, rebaixa tot això, per exemple, l'assetjament, el posar en dubte coneixements, etcètera, etcètera, o no?
3: A veure, l'assetjament és multicausal. No hi ha una monocausa que sigui mòbil provoca assetjament. Per tant, l'assetjament no el resoldrem solament eliminant els mòbils. Primer, això. Ara, el limitar l'ús de mòbils a l'escola t'evita molts problemes de males informacions, d'insults, d'haver d'intervenir tu en una cosa que no hauries d'intervenir, que són coses que passen fora de l'escola. Per tant, ens facilita la feina als docents, però no serà la solució a tots els problemes que té l'educació.
4: Igual ara me'n vaig amb la pregunta, pel que explicaves abans de les reaccions que tenien quan es retirava el mòbil, l'accés a les xarxes, etcètera, etcètera. És una reacció una mica d'estar enganxat, de yonqui, no? Estic exagerant, però és veritat que això crea una addicció.
3: No, a veure, la síndrome de l'addicció als mòbils existeix i també la pateixen alguns adults.
4: Sí, sí.
3: O potser la patim tots els adults.
4: Tots una mica, tots una mica, Jo quan surto de casa amb la bateria al 10% ja vaig una mica espantat,
3: Sí, però a veure, hem de fer un esforç. Jo, per exemple, quan tiro el mòbil, el giro cara avall i me'l poso a la butxaca.
4: Sí, sí.
3: I quan algú me'l treu al dinar, dic, maga, home, anem a parlar tu i jo, home.
4: Sí, deixa el
3: mòbil. Però, òbviament, aquesta síndrome existeix i en els adolescents hem de recordar que cada cop més hi ha famílies que van al psicòleg per tractar el seu nen de l'addicció al mòbil. Vale, però porten al psicòleg, però després quan el deixen a casa i se'n va a l'habitació, segueix enganxat a les pantalles.
4: És el tema i és una d'aquestes realitats que tenim. Senyor David Rabadà, doctor en ciències geològiques i paleontòleg. No sabia que eres paleontòleg.
3: Ara publicaré un llibre a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, sí, que es diu Evolució i involució humana, i el 8 d'octubre el presentem. Vull dir que sí, faig coses de paleontologia a més de docència.
4: Ostres, un dia hem de parlar d'aquest llibre, David.
3: Ja et faré una ressenya.
4: I tant. Doncs ets una caixa de sorpreses, David. Escolta, moltes gràcies per atendre'm. Una abraçada molt forta.
3: A vosaltres per disposar d'aquest espai. Gràcies.
5: Hola, moltes gràcies per l'oportunitat.
6: El Departament de Salut utilitza ja el terme irreversible davant de l'impacte que pot haver-hi amb l'ús de pantalles en infants i joves i a banda de demanar una resposta global. Vostè aquest terme d'irreversible creu que és una exageració o no?
5: Bueno, jo crec que cal remetre'ns a les dades, no? Si mirem les dades de salut mental correlacionades amb el temps d'exposició de pantalles i el seu contingut, doncs veiem que són les pitjors dades de salut mental en molts anys de seguiment, no? Dels nostres adolescents i infants. La salut física també està en mínims històrics, per no parlar doncs, de tot el tema d'aprenentatge i d'educació, que també doncs, els resultats són bastant lamentables. Per tant, toca reflexionar sobre com hem fet l'ús i com hem deixat els nostres infants i adolescents accedir a productes digitals que avui en dia sabem que són nocius i, per tant, a partir d'aquesta reflexió, plantejar-nos on volem que estigui la tecnologia i al servei de què.
6: Curiós amb el tema de l'educació. Després d'una dècada fent polítiques de que les pantalles eren un avantatge, que també significava reduir el pes dels llibres amb les motxilles dels infants, ara sembla que tothom està abogant pel retorn al llapis i al paper.
5: Bueno, és que no s'ha aplicat el principi de precaució, no? On clarament hauríem d'haver vist que en el moment on es van implantar no existia un benefici i a més estipulat per un tercer abans que es comercialitzés, no? Per tant, jo crec que amb una població vulnerable, que és la infantojuvenil, sobretot hem de buscar que els beneficis superin clarament els potencials riscos. Com això no s'ha produït, doncs hem fet, diguéssim, un experiment, no? on s'han colat moltíssimes empreses privades que el seu model de negoci és el que és. Per tant, ara cal doncs, tornar a les recomanacions sanitàries i plantejar-nos per què s'utilitza. És a dir, no es tracta d'anar en contra de la tecnologia, perquè jo crec que això no seria doncs, esperable pel món que ens hi tocarà viure als nostres fills, sinó que es tracta de veure quins productes se'ls està oferint i què hi ha darrere d'aquests productes. Perquè, evidentment, quan hi ha un producte, hi ha un model de negoci darrere i quan el model de negoci doncs, és l'atenció o les dades per monitoritzar o monetitzar, doncs aquest rendiment, doncs evidentment això no és bo ni hauria de ser així i per sobre de tot hi hauria d'haver la seguretat i l'eficàcia d'aquests productes, no?, quan es llança als nostres menors.
6: Parla de seguretat, parla d'eficàcia. Aquestes senyals d'alarma ja fa anys que s'estan emetent, s'estan dient per part d'experts, per part de metges, per part de professors, però en canvi la situació no millora, sinó que la situació empitjora. Què s'està fent malament, professora?
5: Clar, com he dit, tots els productes digitals, que no són tecnologies, sinó són productes digitals, tenen darrere un conjunt d'estratègies que ja sabem per múltiples publicacions que estan afectant a la salut mental i física i, a més, s'han creat per això, perquè siguin addictius. I això, hi ha dues sentències condemnatòries darrere, hi ha un acord bilionari, és a dir, hi ha un conjunt d'òrgans que estan dient doncs, que això no pot continuar així. Estratègies que hi ha darrere d'aquests productes digitals, que no només m'estic referint a xarxes socials, m'estic referint a tot el tema dels companys a mia, els agents a mia, les ulleres a mia, els videojocs amb accés a internet, tenen darrere unes estratègies de pressió, de seducció, d'atrapament de la persona, de persuadir, que tot això sabem que va en contra del neurodesenvolupament. Llavors, aquí la idea no és prohibir als menors que accedeixin a aquests productes digitals, sinó que aquestes empreses que ja hi ha aquestes sentències que diuen que són nocives, accedeixin als nostres menors, perquè la narrativa canvia molt. Llavors, no es tracta de prohibir o no prohibir, sinó endarrerir amb uns productes que avui a dia són doncs això nocius i, per tant, en aquest endarreriment estem protegint el neurodesenvolupament, que és el que estem intentant dir totes les famílies i tots els professionals fa molts anys. Quan tu endarrereixes, el que estàs fent és blindar un moment que socialment, però sobretot cerebralment, no tornarà a passar, perquè és un moment de màxima plasticitat neurològica, amb la qual cosa sabem que en aquest moment hem de donar estímuls de molta qualitat, no? I la part digital doncs, no ofereix això. Si tu allargues fins als 16 anys aquesta entrada en aquest món que actualment doncs, no compleix amb la protecció i no els protegeix d'aquests danys, estàs intentant fer que les habilitats psicològiques necessàries per després fer front al que es trobaran, perquè s'ho acabaran trobant, doncs siguin molt més madures. Quines són aquestes habilitats? Doncs l'anàlisi risc-benefici, l'empatia, l'atenció, a la interacció, tot això estàs fent que aquestes habilitats s'estiguin adquirint. Per això diem que fins als 16 anys, seguint les recomanacions sanitàries, no permetem doncs, que interactuïn amb aquests estímuls que no beneficien el neurodesenvolupament.
6: I a més són tremendament addictius. Aquesta és la solució, aquesta seria la línia, els 16 anys. Marina Fernández, professora investigadora de neuropsicologia de la Universitat Aceu Abat Oliva, gràcies per participar aquí al migdia de COPE Catalunya amb aquest tema ja de màxima actualitat. Bon migdia, professora.
5: Moltes gràcies, molt bon migdia.
7: Estem parlant de l'impacte de les xarxes socials en els joves, en el dia a dia dels adolescents i joves, i és que no podem negar que fan servir les xarxes no només per relacionar-se i entretenir-se, sinó també per informar-se. I tots sabem doncs, que és un espai on circulen rumors, continguts manipulats, informació falsa i missatges que estan dissenyats per captar la nostra atenció. Els joves consumeixen bona part de la informació a través de TikTok, d'Instagram, YouTube i altres plataformes també. Com podem saber si allò que veiem és cert? Com funciona la manipulació a les xarxes? Doncs parlem amb el Marc Massip, que és editor en cap de Verificat. Què tal, Marc? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Doncs quin paper tenen avui en dia les xarxes en la manera com els adolescents i els joves s'informen?
8: Doncs tenen un paper central. La darrera edició de l'informe del Reuters Institute ens parla que 4 de cada 10 joves s'informen a través de les xarxes socials i que, de fet, pràcticament la meitat, prefereixen fer-ho a través de contingut audiovisual. Mm-hmm. I això se li suma doncs, que també un 15% fan servir a diari la IA per informar-se, no? Per tant, juguen un paper bastant central.
7: Mm-hmm. Clar, molts joves entren a TikTok, Instagram, YouTube, però no ho fan amb la intenció d'informar-se, sinó per entretenir-se. El que passa és que de sobte doncs, els apareix una informació determinada, no? Què pot implicar això?
8: Per una banda, o sigui, hi ha diverses implicacions, no? Per una banda, una de les coses que va trobar el Reuters Institute és que en general recorden menys el diari o el mitjà que els ha informat que si busquessin activament. I això doncs, té una sèrie d'implicacions, no? A nivell de fidelització dels usuaris i, per tant, en algun moment també de la sostenibilitat dels mitjans a través de les subscripcions, etc. Mm-hmm. Això per una banda. També implica doncs, que els joves busquen menys informació de manera activa. Mm-hmm. S'ho troben més com això, no? Com dèiem, de retruc.
7: Clar.
8: I al final doncs, també cal tenir en compte que el fet de barrejar continguts molt diversos, no? Continguts d'entreteniment, amb continguts informatius, amb continguts còmics, etc, doncs a vegades fa també que el jove no sàpiga si està consumint informació o si està consumint entreteniment i que la barrera o la diferència entre aquests dos modalitats doncs es torni cada vegada més difusa.
7: Mm-hmm. Clar, i després estan els algoritmes, no? I fins a quin punt poden influir en allò que acabem veient? Perquè, clar, poden crear-nos la sensació que una determinada opinió, una idea, una teoria és una cosa molt generalitzada, no? Potser més del que realment és. I
8: sí,
7: això ens convida a donar-ho per bo.
8: Clar, els algoritmes, o sigui, al final el que volen és atenció, no? Volen maximitzar la nostra atenció, que la nostra atenció és un bé escàs, és un bé limitat, i els algoritmes el que volen és maximitzar-la i que estiguem el màxim temps possible a la xarxa social en qüestió. Això doncs, fa que l'objectiu, per tant, no sigui donar la millor informació possible, sinó donar la informació o el contingut que et farà quedar-te més estona en aquella plataforma, no? Això doncs, òbviament, té un impacte directe en el tipus d'informació que es consumeix, tant joves com no joves. Mm-hmm. Perquè això, doncs, tendim a consumir aleshores informació més impactant i potser menys treballada o menys centrada en els fets, no? El que sí que cal dir, i això hi ha bastanta recerca al respecte, mm-hmm. és que això no vol dir que a les xarxes socials només sentim un tipus d'opinió que està alineada amb nosaltres. Això és, aquesta és una idea, no, de les bombolles de filtre, que és aquesta idea que només sentim coses que estan alineades amb el nostre punt de vista i que és molt popular quan parlem de xarxes socials, però l'evidència científica no ha trobat que això realment succeeixi. perquè jo passi molta estona davant d'un contingut, no només em val que aquest contingut estigui d'acord amb la meva manera de pensar, a vegades també contingut que m'indigna o que em genera un rebuig absolut també aconsegueix aquest objectiu, no? Que jo consumeixi més i més i més contingut. Aleshores, les xarxes socials actuen a vegades també com aquest espai en què veiem opinions molt similars a les nostres, però també opinions absolutament oposades. Però això no sempre reforcen només el nostre punt de vista. Sí que és cert que poden fer que punts de vista que potser són minoritaris guanyin més importància de la que en realitat tenen. Però no només, diguéssim, validen el nostre punt de vista.
7: Clar, i quan pensem en desinformació, Marc, moltes vegades imaginem una notícia completament falsa, no? Però clar, això seria molt fàcil de detectar i la realitat no és així, no sempre és tan fàcil. Quines formes subtils de manipulació us trobeu a verificat?
8: Sí, nosaltres normalment el que veiem més habitualment no són falsedats, com dius, sinó que és el que anomenem el contingut enganyós. És a dir, contingut que té una part que és certa, una part de la història és correcta, és veraç, és factualment precisa, però s'emmarca d'un context fals, no? D'un context erroni. Aleshores, el que es fa és fer servir aquesta informació factual per treure, doncs, jo què sé, un vídeo de context, una imatge que és real, que es va prendre fa 5 anys, s'està fent passar com per actual. O inclús publicacions, no, amb text, contingut en text, diguéssim, que vincula fets que no tenen res a veure entre ells. És a dir, agafar un fet real, un altre fet real, però els vincula d'una manera que és espúria, que és incorrecta. Aquest és el contingut que normalment ens trobem més i que és difícil de desmuntar i és fàcil de creure perquè, com té una pota de veritat i és una pota habitualment important, central, doncs, permet comprar molt el discurs de no, és que el que t'estic ensenyant és cert. I, bueno, sí, té una part de cert, però després tu infereixes a partir d'aquí unes conclusions que no es desprenen, no? De les premisses certes que estàs prenent. Aquest és el contingut més habitual. Després també, últimament estem veient molt com la desinformació quasi que s'organitza a xarxes socials. És a dir, hi ha una qüestió de dimensió aquí important i és que els missatges moltes vegades, els missatges desinformatius grans no són un missatge que apareix i es fa molt gran i es repiula moltíssimes vegades, sinó que veiem que molts perfils diferents, amb pocs seguidors cada perfil, repliquen, comparteixen tots missatges molt similars entre ells, no? I això magnifica el fenomen. Això també a vegades és difícil de detectar perquè l'impacte de cadascun és petit, però es torna com la massa de comentaris és absolutament enorme, no? I també una última modalitat, doncs, seria com diversos missatges que ataquen una mateixa narrativa, però l'ataquen des de diferents punts. I a partir d'aquí, com a vegades són missatges certs, a vegades falsos, a vegades aquests enganyosos que amaguen una part important de la informació, però que tots junts acaben construint una narrativa enganyosa que no s'expressa explícitament, però que és l'idea una mica que acaba quedant, no? I això és molt difícil de verificar perquè el fact-checking, diguéssim, el que fem nosaltres va al fet concret i nosaltres podem verificar el fet concret, però extreure d'aquí tota aquesta narrativa que hi ha al darrere requereix d'un esforç que va bastant més enllà d'això.
7: Clar, davant de tots els riscos de les xarxes, i ara hi ha tot un debat obert, i aquí aposta per limitar-ne l'ús o prohibir directament determinades plataformes als menors, això seria suficient en posar aquests límits o hauríem d'anar més cap a més educació mediàtica i digital?
8: Bé, nosaltres creiem que són actuacions probablement complementàries. La prohibició per prohibició no creiem tampoc que porti enlloc perquè en algun moment, no, els que ara són adolescents esdevindran adults i per tant, entraran al món digital. Per molt que els ho prohibim fins als 16 anys, fins als 18 anys, arribarà un moment que podran entrar i han de tenir les eines per navegar a aquest món digital. Aleshores, el que nosaltres hem estat veient també a nivell d'evidència, a nivell de posicionament d'altres entitats com nosaltres, de fact-checking de tot el continent, de tota Europa, és aquesta idea de, bueno, prohibim les xarxes o plantegem prohibicions de xarxes socials o d'algunes plataformes fins a una certa edat, no? Fins als 12, 13 anys, perquè doncs, potser per sota d'això no hi ha massa guany de l'ús de les xarxes socials, però a partir d'aleshores doncs, anem a intentar fer una obertura progressiva, no? És a dir, plantegem xarxes socials potser menys danyoses de les que tenim els adults, que els algoritmes no siguin tan intensos ni vulguin captar tant la nostra atenció, que no fomentin l'addicció, i a poc a poc doncs, anem introduint les eines que acabem trobant en el dia a dia. Però això ha d'anar acompanyat, com deies, de fet, d'aquests esforços d'alfabetització mediàtica i informacional que han d'acompanyar tot aquest procés, perquè la introducció d'aquestes eines, que és necessària perquè en algun moment serem adults que les farem servir, doncs sigui el més crítica possible i es faci com amb coneixement de causa, de sabent els riscos i els beneficis que podem tenir de consumir aquest tipus de plataformes.
7: El que passa que es dona una mica una contradicció, no? És veritat que els joves són potser més vulnerables a aquesta desinformació, però també és una generació que està molt preparada, que té molta informació, tot i la redundància, per detectar aquesta desinformació, aquesta manipulació i combatre-la.
8: Aviam, nosaltres sempre expliquem que els joves no és que siguin particularment vulnerables a la desinformació, sinó que tenen unes vulnerabilitats específiques enfront de la desinformació, no? És a dir, el fenomen desinformatiu és un fenomen que ens afecta a tots i totes. Afecta els joves, afecta els adults, afecta els sèniors. I de cada grup d'edat i de cada grup social inclús, s'aprofita de les seves vulnerabilitats per atacar-lo, diguéssim, i guanyar la partida en aquest sentit. Aleshores, els joves no són especialment vulnerables. Els joves tenen aquestes vulnerabilitats específiques que estan sense cap mena de formació en una sèrie de plataformes en què se'ls facilita aquesta desinformació sense cap mena de possibilitat de combatre-la i potser doncs, encara no tenen les eines ni l'esperit crític suficient com per detectar-la adequadament en el seu dia a dia, especialment quan es passen hores i hores, no, potser fent el scroll aquest, el doom scrolling, baixant a través d'aquest feed infinit. I això doncs dificulta molt, no, que puguin verificar la informació, que puguin destriar quina informació és de qualitat i quina no. Dit això, clar, que estiguin també especialment preparats per detectar la desinformació, nosaltres això tampoc sé fins a quin punt estem d'acord, perquè quan anem a les escoles, als instituts, nosaltres fem aquestes formacions, dediquem esforços a formar-los, i el que ens trobem és que abans que arribem nosaltres no tenen una grandíssima capacitat tampoc, o una capacitat més elevada que altres grups per detectar desinformació. Estan familiaritzats amb tot el que és digital, estan familiaritzats amb les eines, però això no els garanteix que estiguin familiaritzats en la integritat informativa i amb la qualitat de la informació que troben online.
7: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta idea, no? Abans de donar per certa una informació, doncs preguntar, comprovar. És veritat que estem en un moment en què cada vegada és més difícil distingir què és real i què ha estat manipulat, per tant, verificar doncs també és una forma de responsabilitat. Marc Massip, editor en cap de Verificat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
8: Moltes gràcies.
7: Que vagi bé, bona tarda.
1: I de seguida parlem de la intel·ligència artificial i també d'una por que tenim segurament molts de nosaltres, i és el fet d'estar sempre en hiperalerta. Alerta sempre del que pugui passar. En parlem d'això després de la publicitat i ho expliquem amb calma.
9: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
10: Atención, amantes del deporte, que no te engañen. Este fin de semana no hay descanso. La liga para, nosotros no.
11: Este domingo sigue rodando el balón, toda la segunda división y la fase previa de la Copa del Rey.
12: Tiempo de juego, bienvenidos.
10: No paramos en COPE, oiga.
11: En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte.
9: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Com dèiem fa una estona, parlem ara de la intel·ligència artificial, de la famosa IA, i també parlem del fet d'estar sempre en hiperalerta, de tenir aquest sentiment d'estar sempre pendent del que pugui passar i amb una mica de por de que ha de passar alguna cosa. En parlem d'això aquí al matí del cap de setmana.
4: Parlem del tema de la intel·ligència artificial. Recordeu quan al principi de tot estàvem parlant, vigileu que això se'ns pot anar de mare, i jugàvem una mica, no? De fent especulant, evidentment, no arribàvem en una mica a broma parlant de Skynet i tot això, que eren les ments més alarmistes. Doncs, i tot hem vist la progressió que té la intel·ligència artificial i la influència que de forma accelerada està tenint. I el creixement és tan absolutament brutal que los CEOs de tres grans empreses dedicades a això, Anthropic, OpenAI, que anava a sortir a borsa però ha frenat la seva sortida a borsa per aquesta inquietud, jo crec que hi ha alguna cosa darrere, però bé, i Elon Musk fins i tot doncs, s'han unit per dir allò que possiblement no cal anar tan de pressa, no cal anar tan de pressa fins que no hi hagi realment unes mesures de control. Però clar, el govern dels Estats Units està dient, escolta'm, hem d'anar ràpid perquè la Xina se nos come la tostada. Què hi ha aquí? Realment és tan perillosa? O és que aquest creixement tan desmesurat està consumint uns recursos tan bèsties que millor frenar tot això? Va, intentem treure l'aigua clara amb una persona que ens ajudarà molt a tot això, que és l'Enrique San Juan, que és CEO, director de Community Internet, que és una empresa precisament dedicada a instruir sobre IA empreses, un autèntic expert en el tema. Enrique, buenos días, bienvenido.
13: Muchas gracias por tenerme aquí, buenos días.
4: Gracias. Es que como anillo al dedo el tema, Enrique, como anillo al dedo. Bueno, ¿realmente qué hay detrás de todo esto? Porque tan peligroso es...
13: Bueno, es difícil saber exactamente lo que hay detrás de todo esto porque es un movimiento tectónico cataclísmico mundial, me refiero a nivel de dimensión de grandes empresas que hablan sobre la potencialidad de la IA y sobre el descontrol, etcétera. Por una parte, lo que es realmente sorprendente es la unificación en la comunicación que dan estas tres grandes empresas, como pueden ser por una parte Anthropic, que es la que genera y ejecuta el programa Claude. Por otra parte está OpenAI, que por supuesto es muy conocida por ChatGPT, pero también se unen voces como las de Elon Musk o la de Bill Gates, en fin. O sea, hay un gran consenso a nivel tecnológico estadounidense de que esto está escalando de una forma preocupante. Entonces, frente a esto, se piden una serie de requisitos de control o de que se autocontrole el tema o quizá de que los gobiernos intervengan para poner límites al crecimiento o al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esto por una parte podría tener una lectura muy básica, muy de nivel de calle, de decir, claro, o sea, necesitamos controlar estos sistemas para que estos sistemas no nos destruyan, que es un mensaje apocalíptico al que tú aludías en la intro, ¿no?
4: Sí, pero es un poco exagerado eso también, ¿no?
13: Sí, entonces, pero eso se sale un poco de madre y también una motivación tan sumamente altruista por parte de empresas que se gastan una millonada y que pretenden ganar una millonada es raro y habría que ponerla en tela de juicio. Entonces, claro. Por otra parte, como tú decías, ¿cuáles son los posibles resortes que operan esto detrás? Bueno, al común de las personas se nos escapa en dimensión. Es como hablar de grandes movimientos de bolsa o geopolítica pura. Pero hay también aquí que entrar en ese punto, ya que actualmente la inteligencia artificial es el paradigma, el modelo que va a mover la economía mundial, que ya la está moviendo, y que va a suponer un factor estratégico fundamental en empresas y gobiernos. De tal manera que quien controle el bien, que sí, en este caso es la inteligencia artificial, estará en una posición de ventaja frente a otros actores y dominará el mundo.
4: Yo voy entonces, a dominar aquí el mundo con la... Pero, vale, de acuerdo, pero sí. Sigo. Hay un punto clave que a mí, que lo has mentado, lo acabas de mentar tú, que me sorprende. O sea, estamos hablando de grandes empresas estadounidenses y privadas que su objetivo es ganar dinero. Ostras, si frenas el crecimiento, posiblemente no seas la líder. Y si no llegas la primera, posiblemente no ganes todo ese dinero. Llama mucho la atención esta llamada al frenazo.
13: Sí, es una paradoja. Es una paradoja que de difícil solución, como normalmente suele ocurrir con las paradojas. que las que más dinero ganan y más las que más dinero quieren ganar quieran frenarse. Y luego, aparte de la declaración pública, que insisto, está así pintada como de un nivel altruista, está el tema de la competencia con los modelos chinos. Que si esto tira adelante y se ejecutan normas y regulaciones, a lo que acabará afectando es al desarrollo del propio mercado de la inteligencia artificial. Pondrá cotas para que otros actores se les dificulte la entrada o se les dificulte la expansión en base a las normas que podrían estar vigentes a partir de lo que ocurra ahora. Entonces, nuevos actores como startups o otras empresas o la propia expansión china en mercados normalizados, o sea, que tienen normas como en la Unión Europea o, si así fuera, Estados Unidos, estarían en más dificultades de desarrollar sus modelos y expandir su negocio. Entonces, no es tan simple, no es que esto vaya a venir aquí un Terminator, en principio, y que nos vaya a freír a todos. Espero que no sea así. Yo creo que es más la versión empresarial profunda que está aquí detrás. Además, que hay que tener en cuenta una cosa, y es que también el propio desarrollo de la IA no es solo una cuestión lógica. Me refiero lógica desde el punto de vista de algoritmos y de desarrollo de sistemas. No es solo lógico, es también de recursos.
4: Y aquí
13: nos encontramos con un freno que, antes que lo digan los que quieren frenarse, se va a frenar igual, que es la capacidad de generar energía para montar toda esta cosa.
4: Energías, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que...
13: Efectivamente, no sé si has sido o has visto la reciente noticia de NVIDIA comprando chips para entrenar modelos computacionales, pero también está la nueva vida de las centrales nucleares para generar energía, que ya parecía que íbamos a un mundo verde sin energía nuclear. Pues ahora no. Entonces hay todo un conglomerado de cosas que están aquí también operando. Y también el hecho de que hay que generar los modelos de negocio adecuados para que esto les sirva a las propias empresas. Sin contar que los que estamos caminando por la calle, que somos personas, vamos a llamar, normales, todavía estamos masticando... ¿qué es ChatGPT, no?
4: Correcto. Es que, ¿sabes? Yo pensaba, digo, claro, es que tienen que frenar porque si te tienen que vender, sigamos, con ChatGPT o Cloud, te lo tienen que vender, ostras, es que no da tiempo a vendértelo cuando ya hay 8 modelos nuevos. O sea, vamos a calmarnos un poco, que no da tiempo a sacar beneficios de esto.
13: Exacto, la ingesta de nuevos modelos y productos y por consecuentemente suscripciones a productos de estos y gastar dinero, o sea, se ve frenada por una saturación y colapso mental de los consumidores y de las empresas que tienen que implementar todo esto. O sea, aunque nos parezca que estamos mucho más allá del siglo XXI y en un espacio temporal sumamente avanzado, en realidad cuando tú rascas en las empresas todavía están preguntándose si utilizan ChatGPT de pago gratis.
4: Correcto, eso es. Eso es. Y estamos ya disparadísimos, posiblemente.
13: Exacto, habrá que frenar. Es como si todo el mundo tuviera un superordenador en su casa. Y ya. Así.
4: Bueno, y al precio que van ahora, porque el precio de las memorias se ha disparado sí, claro, de una manera claro, absolutamente brutal por culpa de la IA, en fin, hay que pensárselo ya dos veces según qué ordenador te compras.
13: Sí, entonces hay que tomárselo con mesura.
4: Sí, sí.
13: Hay que tener una lectura crítica y pausada y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas de que asocian a la ciencia ficción y a las desastres de Hollywood todo lo que está desarrollándose en este momento. Si bien hay que estar atentos también, o sea, no hay que desestimar eso.
4: Más por datos personales que por una destrucción de Skynet, diría yo, sería una cuestión.
13: Sí, de momento.
4: Pues, de momento. Señor Enrique San Juan, director de Community Internet, oye, muchísimas gracias como siempre por echarnos una mano con esto, muy amable.
13: Gracias a vosotros, como siempre también. Un saludo.
4: No sé com teniu el cervell en funció de notícies. No sé si el teniu adormilat, si el teniu ja anestesiat. Si habitualment ens arriben uns inputs alarmistes constants que si alertes perquè caurà una pluja brutal i després amb els exemples que hem vist a la tele, doncs s'aixequen les orelles, doncs augment de la violència, tirotejos, guerres que ens posen al límit i que sembla que el món s'acabi. Això és una constant, això és una constant. Una constant que fa que tots aquests inputs, d'aquestes alarmes, d'aquest estat d'alarma, doncs ens afecten d'alguna manera. Això segurament va en funció de la persona. Hi ha persones que estan anestesiades i bé, van tirant. Però inevitablement algun punt sempre t'arriba. Com ens afecta aquest estat d'hiperalerta constant? Doncs en parlem i intentarem valorar la situació amb la Júlia Aquili, que és la Júlia és psicòloga especialitzada en neurociència. Júlia, buenos días, bienvenida.
14: Muy buenos días y muchísimas gracias, José Miguel, por este encuentro.
4: Un placer, Julia. Oye, no puede ser bueno estar todo el día con la guardia arriba, ¿eh? Con estos inputs que nos llegan tan catastrofistas, esto no puede ser bueno, Julia.
14: Efectivamente, no es bueno de ninguna manera estar expuestos como estamos actualmente expuestos a tantas imágenes de violencias, crisis, tal cual lo mencionabas, catástrofes. Tenemos que considerar que nuestro sistema, nuestro cerebro, tiene un sistema de detección de amenaza, de detección de peligro, que es fundamental, que es maravilloso y que de hecho es lo que nos ha garantizado la supervivencia, para poder protegernos, ¿no? Este sistema de alarma, cuando se activa, produce unos cambios a nivel psicológico y a nivel fisiológico que son totalmente necesarios cuando la amenaza es real. ¿Pero qué pasa? Nuestro cerebro no funciona única y exclusivamente con estadísticas de el peligro real al que estamos expuestos, sino con la información que recibe. Y aquí está el problema, la sobreinformación.
4: Ajá.
14: El estar expuestos constantemente a esta sobreinformación es lo que va a hacer que nuestro cerebro esté permanentemente recibiendo señales de peligro, de amenaza, constantemente, para lo que no está preparado y para lo que sí está respondiendo constantemente a nivel psicológico y fisiológico de una manera desadaptativa, o sea, no nos sirve, lo cual trae consecuencias también, como te decía, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico.
4: ¿Cómo nos puede afectar? O sea, pongamos el ejemplo de una persona que sí que pone noticias, que tiene estos inputs y es especialmente sensible. ¿Esto cómo le puede afectar? ¿Desde el que menos al que más?
14: El que menos al que más. A ver, al que menos. Una persona que no tiene trauma previo, que no tiene ni siquiera una hipersensibilidad. Esta persona está constantemente recibiendo una información de amenaza que va activando sistemas de alarmas que le empiezan a hacer más hipersensible a cierta información, que empieza a padecer una reactividad a ciertos estímulos. De repente, tanta información, y en esto juega un factor clave el algoritmo, que lo que hace es que si yo presto atención a, suponte, yo estoy con el móvil y presto atención a un tipo de noticias, esto va a hacer que el algoritmo una y otra vez, por la atención que yo presté a ese tipo de noticias, haga que yo reciba más de este tipo de noticias, lo cual nos lleva a un sesgo. Yo estoy recibiendo por una ventanita del mundo una información de que este es el mundo. Entonces la persona empieza a percibir el mundo como un lugar peligroso. No es totalmente consciente de esto, pero sí que empieza a aparecer sintomatología como cansancio, agotamiento, una necesidad más elevada de control. Claro, ¿qué hace nuestro cerebro frente a la percepción de descontrol, de amenaza a nivel mundial? Empieza a implementar mecanismos de control de cuestiones que evidentemente no tienen sentido.
4: Claro,
14: como
4: pero esto debe agotar muchísimo esto, Julia. Esto debe llegar a un momento que te agota. O sea, no puedes estar siempre así, ¿no? Debe llegar un momento que debes desconectar absolutamente de esto. O todo lo contrario, o incluso no, supongo que debe haber un riesgo de depresión, ¿no? Y todo.
14: Exacto. El agotamiento, la sobreactivación del sistema nervioso tiene como consecuencia sintomatología depresiva. Exactamente. Como lo has dicho, es un mecanismo del cerebro cuyo objetivo es frenar esa hiperactivación. ¿Y cómo me frena? Con sintomatología depresiva. Con menos motivación, con cansancio, con desilusión. Estos síntomas no tienen que ver con personas que tengan una predisposición a deprimirse, sino más bien con una defensa, una compensación del cerebro para frenar esa hiperactivación que hay del sistema nervioso.
4: Caray.
14: Esto En casos sin previa, también hay casos en donde la situación se agrava mucho más porque son personas con experiencias previas de trauma o a que han estado expuestas a esos peligros, y en estos casos la sobreinformación empeoraría el cuadro.
4: Claro, es, esto es lo que menos, lo que más, ya ni, bueno, debe ser ya un colapso total y caer como mínimo en una depresión directamente por culpa de todos estos inputs. Luego, totalmente. Julia, para ser un poco positivos, ¿cómo nos podemos proteger de todo esto? ¿Se puede uno proteger? Porque es muy difícil aislarse y que no te lleguen los inputs de una hambruna en no sé dónde, de un terremoto en no sé qué, de una guerra que nos viene, de una amenaza constante a España, en fin. ¿Cómo te proteges de esto?
14: Sí, buenas noticias. Hay formas de protegernos. Por supuesto que la solución no es la desinformación. Es importante estar informados, por supuesto. El problema es la sobreinformación. Nuestro cerebro necesita recibir también otro tipo de información. Es decir, yo no necesito, para estar más informado, ver 20 veces la misma noticia en diferentes planos y formas de explicarla. Tengo que alternar el tipo de información que recibo. Puedo estar informado sin estar sobreinformado. Es muy importante que tengamos mucha precaución con aquellos momentos que le dedicamos al bienestar. Yo trabajo con cantidad de pacientes a los que les pregunto, oye, hoy, ¿qué has hecho que te resultó agradable? ¿O cuáles son las cosas que tú haces que te resultan disfrutables? Y en general la gente no presta especialmente atención a esos momentos en donde puedo tener experiencias de disfrute. Generalmente no hay tiempo. No hay tiempo, 5 minutos que dedico a la respiración, 5 minutos que dedico a tener una experiencia en la que no estoy, puedo estar comiendo y concentrado en comer y no viendo la noticia mientras estoy comiendo, mientras estoy cocinando. Experiencias que no requieren de mucho tiempo, pero que representan para el cerebro un apago de la alarma ahora.
4: De acuerdo, caray. El caso es que estar informados, lo justo, básicamente, lo necesario, sin sobreinformarse y huyendo de fake news, catastrofismos y demás. Pero bueno, no es cuestión
14: de desinformarse. Totalmente, también eso, garantizarnos que vamos a fuentes fiables también, sí. Totalmente.
4: Ya sabemos que el mundo no es un sitio ideal, pero tampoco es un infierno. Hay cosas muy buenas en este planeta, pensemos
14: totalmente.
4: Pues Julia Kili, psicóloga especializada en neurociencia. Oye, muchísimas gracias por esta charla y este análisis de la hiperalerta, muy amable.
14: Muchísimas gracias a ti, José Miguel.
15: Hola, bona tarda.
7: Doncs a veure, quina ha estat la vostra primera reacció quan heu sentit que la Sagrada Família deia que només caldria enderrocar un edifici? No sé si teníeu constància d'aquesta proposta, d'aquesta possibilitat.
15: No, la primera notícia, com a nosaltres ens passa com als polítics, ens enterem de les coses per la premsa. Uh-huh. A veure, sorprenent perquè és contradictori amb tot el que han estat dient fins al dia d'ahir. ¿Vale? Uh-huh. Sorprenent perquè, bé, ells són persones privades, no? És un patronat, és una fundació, no?
7: Sí.
15: Entenc jo, eh? Per tant, la decisió crec que correspon a un organisme públic, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, no? Uh-huh. Llavors, l'única cosa que puc creure que està darrere de tot això és una manera de pressionar i de passar-li la patata calenta a l'Ajuntament de Barcelona.
7: Mm-hmm. Però per què creieu que hores després de fer aquest anunci de que només s'hauria d'enderrocar un edifici, la pròpia Junta Constructora matisa i diu que hi ha afectacions en altres edificis?
15: Perquè suposo que des de la Casa Gran, de la plaça Sant Jaume, han aixecat el telèfon i li havien dit que primer hard i punto pelota. I pónganse ustedes en posición de firmes. Mm-hmm. És que és l'única explicació que puc donar. O aquesta, o realment el que estan fent, que és una altra de les coses que jo a vegades m'he plantejat, és divide i venceràs. Ara començo amb això, però bueno, després voldré això, fins que al final tindré tot el que jo vull, que és les dues manzanes.
7: Mm-hmm. Sí, no teniu confiança de que, bueno, ara que s'ha obert aquest debat, es pugui reconsiderar la xifra d'habitatges afectats?
15: Miri, és que, a veure, ells no són ningú. A veure si entenem d'una vegada que la Sagrada Família és un ens privat. No és ningú. Té el mateix poder que tinc jo. La decisió última, qui la té que prendre, és a l'Ajuntament. Mm-hmm. I l'Ajuntament, que jo sàpigui, no ha dit encara que esta boca és mia. Mm-hmm. Per tant, cantos de sirenes, mm-hmm, poden haver mil i un. Maneres de pressionar poden haver mil i una. I la Sagrada Família, el patronat sobretot, i el senyor Esteve Camps, és una persona especialista en aquest aspecte.
7: Mm-hmm. Sí.
15: Però, escolti'm, és que no és ningú.
7: Mm-hmm. Sí, no podem dir a dia d'avui si estem més a prop d'un acord, d'una solució o d'un gir de guió.
15: A veure, el primer és que el propi Ajuntament, una de les últimes coses que va dir, que crec que va ser el mes de juny, i ara ha fet també un comunicat de premsa, ha dit que ell negociarà amb totes les parts implicades. A l'Ajuntament sempre ha dit que a Barcelona tenim un problema d'habitatge. Com explicaria l'Ajuntament tirar a baix més de 1.000 habitatges?
7: Mm-hmm.
15: Mm-hmm. No ho sé. Igual ho pot explicar.
7: Mm-hmm.
15: Potser llavors aquí li té que preguntar a l'Ajuntament de Barcelona si ell està disposat a fer aquesta barbaritat, tenint el problema que tenim d'habitatge, mm-hmm, a Barcelona, mm-hmm, que és un problema

0: La Sagrada Família va intentar paralitzar l'obra de Núñez i Navarro i va ser el Ministeri d'Educació i Ciència en aquells moments, l'any 75, qui va emetre un informe que deia que l'escalinata no era obra de Gaudí, sinó dels seus deixebles. Però és que, a més, en aquells mateixos anys, l'any 75, el Col·legi d'Arquitectes va dir exactament el mateix i que no n'hi havia cap plano dipositat als arxius del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona respecte a aquesta famosa escalinata. Però és que, a més, ara estan dient que, bueno, que per fer l'escalinata només necessiten l'edifici de Núñez i Navarro. En què em tinc que quedar? Quan fa dos dies que ells estaven dient que ells són els hereus de Gaudí i que es farà l'obra, sí o sí. I que arribarà fins al carrer Aragó, sí o sí.
1: Que al final el pitjor de tot és la incertesa, no? El que hi hagi versions diferents que acaben de complicar tot aquest panorama. No sé si espereu que hi hagi alguna trucada per part de l'Ajuntament per explicar com està la situació o si hi ha alguna trobada prevista.
0: Jo,
1: amb els veïns.
0: Primer, trobada no n'hi ha ninguna. I espero que tinguin un mínim de decència perquè després d'això truquin a l'Ajuntament, la persona que tingui la corresponent poder o que pugui i que doni la cara per explicar quina és la posició de l'Ajuntament. Si continua mantenint la mateixa posició que fa dos o tres anys va dir la senyora Laia Bonet, que anteriorment l'havia dit la senyora Janet Sanz, que anteriorment l'havia dit el senyor Trias, que l'habitatge és una línia vermella i que no es pot tocar.
1: Molt bé, doncs veurem en què queda la proposta que ha fet avui la Junta Constructora de la Sagrada Família, a quants edificis finalment afectarà la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria i sobretot que s'arribi a una solució, a un acord i que sigui satisfactori per a totes les parts implicades. Salvador Barroso, president de l'Associació d'Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar sobre aquesta qüestió.
0: Molt bé.
1: Gràcies. Molt bé. Bona tarda.
0: A vostè. Adéu, bona tarda.
2: I en uns minuts parlem també de la polèmica que envolta Calafell amb les pistes de petanca i el soroll que, segons alguns veïns, ocasionen.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: La actualidad no para y por eso esta temporada en El Cascabel empezamos una hora antes. Cada noche a las 9 en esta mesa, la de siempre, analizamos la última hora, escuchamos todas las voces y buscamos las respuestas que necesitas. Y lo hacemos con rigor, con libertad y seguramente lo que es más importante, sin ruido. Recuerda, si quieres saber todo lo que está pasando y cómo te afecta, te espero cada noche a las 9, de lunes a jueves, aquí en El Cascabel. 13, estás en tu casa.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Ha arribat el moment ara de parlar d'una polèmica que està envoltant Calafell i és entorn a les pistes de petanca. Molts veïns estan dient que el soroll que es produeix en aquestes pistes els hi molesta i volen canviar-les de lloc. Doncs bé, d'això en parlem aquí, perquè els motius són variats.
5: Heu jugat mai a petanca? Jo sí, Jo sí que he jugat a petanca. Fa temps que no, I he de dir que acabes enganxant-te una mica, Acabes enganxant-te una mica. Hi ha molts tipus d'esports d'aquest tipus, com les bitlles catalanes, etc, que juguen així al carrer. Les bitlles catalanes està una mica... No està tan extès com la petanca, però seria un joc molt similar, seria... Per què aniríem, No seria com les bitlles habitual que juguen dins d'un pavelló, sinó que serien unes bitlles que juguen com la petanca, doncs, al carrer. Al carrer, des quals del mateix seria un esport, en aquest cas, unes bitlles d'aquí, amb segell d'origen català. La petanca ja és una qüestió més així. Bé, doncs, habitualment, quan parlem de petanca, i em perdonareu, no vull ofendre ningú, però això l'associem a jubilats, a gent que ja té temps, que fa, i amb els amics i amiguetes, doncs amigues, doncs van allà a jugar a la petanca i a passar una estona. Mai diria un que la petanca fos una situació de conflicte. Encara que si hi ha piques, entre jugadors hi ha piques. Però conflicte entre els veïns. Entre els veïns. Perquè no associem la petanca a...

0: a un esport sorollós o follonero, per dir-ho d'alguna manera, no? No sé, com, no tant com 1.000 persones a un estadi celebrant un gol, per exemple. Enteneu-me. Bé, doncs a Calafell està passant una qüestió curiosa i és que hi ha uns camps de petanca que al principi estaven a la platja, però l'erosió de litoral català, bàsicament, va fer que aquestes pistes de petanca es traslladessin a un altre lloc. Això fa un temps, no? Total, que un bon dia el dels edificis que hi ha davant d'aquests camps de petanca doncs van començar a aparèixer cartells penjats. Fora petanca, l'Ajuntament se'ns enganya, etc. Clar, els jubilats que estan allà jugant diuen, si juguem de 6 de la tarda a 8 del vespre. Clar, tu veus això i dius, ostres, igual estan jugant a les 3 de la matinada, però és 6 de la tarda a 8 del vespre. Bé, què està passant amb tot això? Doncs parlem amb l'alcalde de Calafell, el senyor Ramon Ferrer, que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns i xerrar aquí amb nosaltres del tema. Bé, explica'ns què està passant amb aquest tema. És una qüestió curiosa perquè de 6 de la tarda a 8 del vespre es fa tant de soroll.
1: Bueno, jo crec que com que durant tot el dia no hi ha soroll, pràcticament, doncs qualsevol cosa que hi hagi doncs, mínima ja de seguida se sent, no? Però bueno, sí que és veritat doncs, que a Calafell tenim un front marítim molt llarg, de gairebé 5 quilòmetres, i hi ha moltes activitats en el front marítim, hi ha de tot, no només hi ha petanca, hi ha patins, nàutics, també hi ha zones de vòlei, zones que juguen a futbol, també a futbol platja, hi ha molts llocs on hi ha sorolls i poden ocasionar molèsties, hi ha també moltes terrasses de bar, de restaurants, alguns fins i tot que posen música doncs, una mica més forta de lo que es pot. Vull dir, estem a Calafell, no? Això no estem en un lloc de muntanya o a Montserrat, no? Estem a Calafell i aquí doncs, és normal que a l'estiu hi hagi activitat i hi hagi gent doncs, que vulgui passar-s'ho bé i que sense adonar-se'n doncs, fa una mica de soroll.
0: Bé, a partir d'aquí, això té una solució perquè, clar, quina serà la posició de l'Ajuntament davant de tot això? Perquè els veïns diuen que s'han de treure aquestes pistes, els jubilats del club, el club Masmel, que són el club de petanca, diuen que no marxen. Quina seria la posició que s'ha de prendre davant d'això?
1: Bé, nosaltres les pistes les teníem davant de la platja, de la sorra, i va passar doncs, que a poc tenim un problema gravíssim, que és que ens estem quedant, doncs, com aquell que diu, sense platja, no? I els temporals doncs, cada vegada van a més, ens obligaven en aquesta zona, a més vam haver de desmuntar una part del passeig marítim, enderrocar-lo fins i tot, perquè no hi havia platja, o sigui, l'aigua estava passant per sota del passeig marítim, estava en voladís, pràcticament, sí. I això doncs, vam haver de prendre mesures contundents d'aquest tipus, no? I per tant no hi havia espai per la petanca ni hi havia espai per res, no? I aquest és el problema real que tenim, que estem amb un litoral en regressió, amb un litoral en el que ens falta sorra, i el que estem demanant doncs, és que hi hagin mesures en aquest sentit. Si tinguéssim una platja ampla, no hi hauria problemes per posar espais per la petanca i per qualsevol altra cosa, no? El problema que tenim és que a la platja no hi tenim espai. I quan mires cap a l'interior, doncs passa tres quarts del mateix. No hi ha cap espai verd a prop, no hi ha cap zona d'equipaments que puguem posar això, i llavors l'únic espai, l'únic racó que vam trobar per traslladar aquelles pistes de petanca va ser aquest, no? I sí que és veritat que hi ha una zona verda doncs, a uns 500 metres aproximadament, i els hi vam oferir aquell espai amb els que doncs, gestionaven aquesta petanca, però els deien doncs, que no, que era massa lluny, que ells viuen al passeig marítim, que viuen allà a prop d'on estan ara i que anar tan lluny doncs, pels seus problemes de mobilitat doncs, els era impossible. No? I bé, doncs, al final es va decidir aquest emplaçament provisional, evidentment, perquè no és un emplaçament definitiu, però sí que nosaltres, doncs, un cop tinguem resolt doncs, el problema de la platja, d'alguna manera o d'una altra, ja sigui aportant sorra o sigui fent algun altre tipus d'actuació, que estem parlant doncs, també amb costes de l'Estat i a veure doncs, de quina manera ho podem millorar tot el que és el nostre front marítim, doncs hi haurà espai definitiu per poder posar aquestes pistes de petanca, no? El que passa doncs, que hem de esperar, doncs, això, que puguem, doncs, gestionar-ho amb Costes, que Costes prengui decisions, i a nosaltres el que ens preocupa de veritat és, doncs, això, que ens estem quedant sense platja i, per tant, doncs, tenim el risc de que ens quedem sense espai per posar la petanca, però també amb el mar molt a prop dels habitatges, i això crec que ens hauria de preocupar tots, tant els dels pisos com els de la petanca.
0: Sí, bàsicament, a la platja no, ni petanca ni res, perquè el que estàs explicant és un problema que tenim a tot el litoral català, que ens estem quedant sense platges a tot arreu, i això és un autèntic problema realment seriós, i que ja es preveia que aquesta regressió podria ser possible. Llavors entenc que la situació de les pistes és provisional fins que es trobi un lloc definitiu, ja sí, com explicava, se sigui aportant sorra, i mentrestant, doncs, s'ha d'arribar un entente cordiale, perquè de 6 a 8 del vespre, o de la tarda, millor dit, és un horari normal per jugar, no? No entenc que sigui una qüestió estranya, provisionalment, clar.
1: Nosaltres entenem que això, doncs, el mes d'agost ens ve molta població de fora, que venen aquí a passar un mes, que venen a passar, doncs, les seves vacances, i que a més estan molt exaltats la majoria, perquè és habitual que el mes d'agost ens vingui, doncs, molta gent a queixar-se, a dir coses, doncs, que no toca, amb un to que no toca. Jo crec que ara al setembre hi haurà més calma, més tranquil·litat, segur, recuperem sempre la normalitat al mes de setembre. El mes d'agost és, últimament, aquests últims anys, és bastant insuportable, la veritat. I llavors, doncs, crec que ara, el mes de setembre, doncs, tornarà la pau, la tranquil·litat, i es podrà jugar a petanca amb normalitat.
0: Tant de bo sigui així, Ramon. És la calor, Ramon, és la calor, que aquesta calor insuportable fa que els nervis se'n vagin de mare.
1: Sí, que ens quedem més a casa i tinguem que posar l'aire condicionat, no? I, bueno, sí, això sí. Fa que qualsevol soroll, qualsevol cosa des de casa es molesti.
0: Doncs, senyor Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, gràcies per haver atès la nostra trucada, per atendre'm, i tant de bo resolgui fins i tot el problema principal de tots, que és la regressió del litoral català. Això seria d'agrair per tots, eh?
1: Això és el que ens preocupa més. Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Ramon, cuida't.
1: Una abraçada.
2: Hola, moltes gràcies, benvinguts vosaltres també, molt bon migdia.
3: Bé, anem a parlar de testaments solidaris i, mira, per posar un exemple en concret d'un projecte que s'hagi pogut tirar endavant gràcies a una donació o a un llegat amb la col·laboració de Mans Unides, Sílvia. Podríem parlar d'algun tema concret?
2: Sí, i tant. Doncs mira, ara mateix hem pogut sostenir un dels nostres projectes d'educació i de futur a Mozambique, més de 1.100 nens i professors, amb la construcció d'una biblioteca, una sala informàtica, una sala de ciències. Podríem parlar també d'un altre projecte ara de l'atenció sanitària a Zàmbia, un altre per a millorar la maternitat i el cuidado neonatal a Etiòpia. Bueno, dels nostres projectes, que en tenim a 52 països i més de 500 pràcticament cada any, una bona part d'aquests projectes està suportada amb les donacions que es fan a través dels testaments i dels llegats solidaris, amb la qual cosa és una contribució molt necessària i molt ben rebuda i molt, molt agraïda, evidentment.
3: Sílvia, i estan pujant els testaments solidaris en els últims anys?
2: Sí. Sí, la veritat és que no només hi ha més peticions d'informació, s'ha pujat tinc aquí unes dades, des del 2021 al 2025 hi ha hagut una pujada de 584% de sol·licituds d'informació. I si parlem ja en termes realment econòmics, el número de testaments solidaris ha crescut més d'un 46% en aquest mateix període, és a dir, en 4 anys. Jo et diria aquí que veiem clarament que, malgrat el que es pot dir de vegades, la gent és cada cop més solidària i cada vegada és molt més conscient de les necessitats que existeixen a altres països que no tenen la sort que hem tingut nosaltres al primer món i volen precisament continuar aquestes tasques, no? Que aquests projectes que ja han començat, que no es deixin de fer, doncs, perquè no estiguin, no? Gent que té la sort, doncs, de tenir uns béns, que no cal que siguin coses importants, perquè a nosaltres, bueno, d'un euro a tots els milers d'euros que vulguin, tots ens ajuden i tots van als projectes.
3: Sílvia, i a què atribueixes tu, concretament, que estàs aquí amb el dia a dia, aquest augment? Per quines causes?
2: Jo crec que hi ha molta més consciència perquè, bueno, en primer lloc, les notícies, no, els mitjans de comunicació, pues, han fet arribar tots aquests conflictes, no, que existeixen. Tenim molts conflictes que són derivats de guerres i tal, però també molts altres que estan derivats de causes medioambientals. No? És evident que estem vivint un moment de canvi climàtic que té un impacte molt fort, sobretot en els països del sud global. I aquest coneixement per part de la gent, no, a través dels mitjans de comunicació i també de la tasca que fan totes aquestes organitzacions, nosaltres inclosos, pues és evident que arriba a la gent que existeix aquesta necessitat. Vivint en un món que està molt descompensat, hi ha molta gent molt milionària i molta gent que pateix moltíssim. Es parla molt d'aquesta piràmide, no, cada vegada més isocèlica, i que hi ha un 1% de la riquesa mundial en mans d'unes poques persones. Jo crec que això genera un impacte en les nostres consciències i al final, pues, contribueix amb aquesta solidaritat. També, d'una altra banda, aquestes entitats i organitzacions com la nostra cada vegada tenen més mitjans de transparència, d'auditoria, i per tant ofereixen una solidesa i una confiança que és molt important, perquè al final tu estàs fent una destinació del que tu has generat durant la vida i per tant vols que vagi a aquestes organitzacions serioses.
3: I una última pregunta, molta brevetat. On t'agradaria fer un projecte que hores d'ara no pots?
2: Ostres, és que nosaltres ja estem a 52 països i per tant arribem pràcticament a tot arreu, però no sé, hi ha països, no sabria dir, o països on hi ha conflictes, per exemple, no? És molt difícil ara entrar, per exemple, a Haití. A Haití és molt difícil per la situació, no només a tots els impactes climàtics que van haver de les inundacions, etc., sinó també per la qüestió política. Pues, hi ha organitzacions que estan allà, han d'ajudar des de fora del terreny, m'agradaria poder entrar a terreny i ajudar de primera mà amb aquestes persones.
3: Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona, gràcies per aquesta informació que ens acabes de donar respecte a la utilitat i a la vegada també aquest creixement dels testimonis dels testaments solidaris. Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
2: Moltes gràcies per donar visibilitat als testaments solidaris, que són tan necessaris i contribueixen tant a continuar la nostra feina. Moltes gràcies a vosaltres.
4: Divendres hi ha convocada una cimera de partits amb el president de la Generalitat al capdavant per abordar la situació de l'educació amb un conflicte, doncs, que continua enrocat amb els professors. Una cimera que, per cert, comença amb mal peu perquè ni PP ni Vox hi assistiran. I els sindicats, mentrestant, doncs, apreten i amenacen amb més vagues al novembre si no es reactiva la negociació. Hem parlat moltes vegades de les conseqüències d'aquest conflicte que va més enllà de les aules, per exemple, la suspensió de sortides i colònies. I davant d'aquest escenari, doncs, algunes AFAs estan plantejant organitzar aquestes sortides al marge dels centres educatius com una manera de garantir que els infants puguin mantenir aquestes experiències. Doncs, per entendre què implica aquesta proposta, ens acompanya avui el Pep Montes, que és gerent de la CELLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure. Què tal, Pep? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Doncs, per començar, com valoreu aquesta proposta d'algunes AFAs d'organitzar colònies o sortides al marge dels centres? No sé què us han traslladat les famílies, si us consta.
5: Les famílies directament no, però moltes empreses associades a la nostra entitat ens han fet arribar consultes, que en aquest cas sí, els arriben des de les pròpies AFAs. Clar, són famílies, entenem, o associacions de famílies que estan preocupades per la impossibilitat de fer aquestes colònies escolars, pel boicot que s'està produint, i que busquen maneres de fer-les. El problema, però, és molt clar des del nostre punt de vista. Una colònia escolar és aquella que realitza durant el temps docent i que està necessàriament vinculada a continguts curriculars i a les dinàmiques educatives i pedagògiques que hi ha en el centre. Per tant, s'han de realitzar necessàriament amb participació dels equips docents. Llavors, fer-ho al marge dels equips docents no ens sembla ni recomanable educativa pedagògicament, ni fins i tot des del punt de vista de les responsabilitats, perquè els mestres són les persones, o els equips docents són els responsables dels infants i dels joves durant l'horari escolar sempre.
4: Clar, però hi ha moltes famílies que poden entendre que és l'única manera, a hores d'ara, i aquest conflicte no sembla que s'hagi de resoldre demà ni demà passat, doncs, de garantir que els infants puguin tenir accés a aquestes activitats educatives i de lleure, que per alguns infants potser són les úniques.
5: Clar, imagineu si ho entenem, perquè això ens està afectant a la nostra activitat, les nostres empreses associades, a hores d'ara i per aquesta tardor, el màxim d'activitat respecte a anys anteriors arriba quan va bé el 10 o el 20%. Per tant, vol dir que hi ha com a mínim una caiguda del 80% de l'activitat, que és habitual. Això ho porta algunes empreses pràcticament al tancament o les posa en risc molt seriós de tancament. Per tant, imagineu si ho entenem i tenim ganes de fer suport a les famílies i a les AFAs que tenen interès en poder fer aquestes activitats. Malgrat això, però, s'ha de tenir en compte, i ho reitero, que no és en principi legalment possible fer-ho. El Departament d'Educació també ja ho ha dit en alguna ocasió, no es poden fer activitats educatives, sortides, no només colònies, sinó sortides d'un dia també per altres tipus d'activitats sense la participació de l'equip docent. Nosaltres més aviat anirem en l'altra direcció. Caldria fer entendre a les parts en conflicte que han d'arribar a algun tipus d'acord que desbloquegi aquesta situació, que no és convenient per ningú, començant pels infants i per les famílies, però fins i tot parlant en termes de sistema educatiu. S'està encarregant model educatiu que ens ha costat 40-45 anys de construir i ja pensem que hi ha poca consciència de la situació que s'està generant en aquest moment, no? Que una temporada sense activitat pot hipotecar per molts anys la continuïtat d'aquest tipus de serveis.
4: O sigui, tot i que el vostre és un sector que ara mateix està a la corda fluixa o està en una situació molt complicada, considereu que aquesta no és l'alternativa, vull dir, plantejar colònies sortides al marge dels centres, tot i que a vosaltres us pot anar bé perquè podeu continuar generant activitat, no seria la solució.
5: Clar, fixa't que no hi ha un reglament específic amb un rang de reglament que determini com s'han de fer, però hi ha unes instruccions que el Departament d'Educació envia cada any a l'inici de curs als centres educatius. Aquí es parla de com s'ha de gestionar, jo què sé, el temps del pati, com s'han de fer les acollides matinals, com s'han de lliurar els nens al final de la jornada, etc. I hi ha un apartat en el que especifica quines condicions han de complir per mínimes per fer sortides durant el temps docent. I diu que els grups han d'estar acompanyats com a mínim per dues persones, una de les quals ha de ser un docent de l'equip. No? Aquesta instrucció ja impossibilita tot el plantejament que estàvem fent abans. No? La llàstima d'aquesta instrucció és que no és només una instrucció i que el Departament d'Educació no ha desenvolupat un reglament clar que ho digui amb claretat inequívocament, i això genera molta confusió en molts àmbits. No? Però nosaltres pensem que allò òptim és que una activitat educativa es faci de comú acord, en coordinació i pactant els continguts i fer el desenvolupament entre els professionals del lleure educatiu, que som nosaltres, i els equips docents. Aquesta és la manera òptima de treballar. I si m'ho permets, aquí està la contradicció, no? Com pot ser que els docents reivindicant millores per al sistema educatiu facin servir com a eina de pressió una mesura que perjudica el propi sistema educatiu, no? Que és el que està amb aquest boicot a les colònies d'escola. És el que som incapaços d'entendre com s'està actuant d'aquesta manera.
4: Clar, i aquesta situació, si encara s'allarga molt més, per exemple, tot aquest curs, això pot acabar generant tensió, no? Al final, entre famílies i potser els centres. No sé si esteu detectant ja algun conflicte o malestar dins de les comunitats educatives.
5: Mira, aquesta setmana, avui mateix ens havia arribat una consulta d'uns pares, ni tan sols d'AFAS ja, que ens estaven preguntant més o menys el que tu em demanaves. Ens estaven preguntant de quina manera podien organitzar sortides anunciant a les escoles que els seus nens per raons X no anirien a classe aquells dies i aprofitar aquells dies per organitzar de manera independent a través de l'AFA o de la manera com s'organitzéssim una sortida en activitat. Clar, estan buscant les esquerdes a la normativa per fer possible. Clar, això és terrible, perquè posa en tensió amb la millor de les intencions, amb la millor de les voluntats i amb el millor dels objectius, posa en tensió una relació entre agents del sistema educatiu que haurien de treballar junts i d'acord. No? Jo penso que aquí el Departament d'Educació està sent poc àgil a l'hora de trobar mesures que puguin satisfer aquestes necessitats o aquestes reivindicacions demandades pels docents, i al mateix temps les organitzacions dels docents estan prenent actituds radicals a l'hora de usar mesures de pressió que no aporten cap benefici per ningú. Per tant, una mica nosaltres repartim les culpes, no? Sobretot entenem que estem al mig i tenim nosaltres ens veiem impotents a l'hora de proposar cap mesura que ajudi a solucionar aquest problema.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs a aquestes alçades no hi ha dubte que el conflicte entre els docents i educació està tenint efectes directes sobre les activitats dels alumnes i, clar, algunes famílies busquen alternatives per evitar que els infants es quedin, en aquest cas, sense sortides i colònies. Una altra cosa és que aquesta sigui la millor solució. Pep Montes, gerent de la SELLEC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, bona tarda.
0: Parlem d'infermeria escolar i del pla d'infermeria escolar o el desplegament normatiu institucional del tema, no? A què estem fent referència? Per aquells que primera vegada diuen, ostres, hi ha un pla d'infermeria escolar? Pues sí que hi ha. Fa referència principalment a la integració d'una infermera de referència als centres educatius amb un objectiu: garantir la inclusió d'alumnes amb necessitats de salut de diferent complexitat, promoure hàbits saludables... En fi, aquí entraríem en un paper, doncs, llarg, ampli, no?, que podem encaixar aquí, no? De fet, hi va haver unes proves pilots que en principi, podem dir que han estat un èxit, i a partir d'aquí, doncs, s'intenta implementar aquest model de forma generalitzada, a través del Departament d'Educació, FP, el Departament de Salut, i cap aquí anem. Però entrem en el detall, i per entrar en el detall parlarem amb l'Eli Ferrer, l'Eli Ferrer Vidal. L'Eli Ferrer Vidal és infermera de salut escolar a la línia pediàtrica per a Claret. I la tenim al telèfon. Eli, bon dia, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'm. Molt amable.
6: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
0: D'entrada, Eli, comencem per no sé si seria una mica opinió personal. Tu com estàs veient aquest pla? Com ho veus?
6: A veure, jo el pla que acabes de comentar l'estem esperant des de fa 23 anys, perquè...
0: Carai!
6: D'una manera breu, heu de saber que el tema de salut escolar va començar a néixer el 2004, que fins ara era salut i escola, que són les infermeres que es desplacen 2 hores i mitja als centres de secundària, però que amb l'aprovació de la llei inclusiva el que es va detectar és que comencen a vindre, per sort, i alumnes dins l'escola ordinària amb necessitats de cures durant l'horari escolar. D'acord. És a dir, us poso un exemple perquè ho entengueu tots.
0: D'acord.
6: Aquells infants o aquells joves i aquelles noies que pateixin diabetes, epilèpsia, grans reaccions al·lèrgiques a diferents productes i que durant l'horari escolar podrien necessitar suport assistencial o assessorament, com és administrar un glucagon en una baixada de sucre, com és administrar una adrenalina amb una reacció al·lèrgica gran, com és doncs, administrar medicació en crisis convulsives, també nens i nenes que tenim que van amb butogàstric, que se'ls dona l'alimentació per un butogàstric que porten a nivell abdominal, o que porten traqueotomies amb ventiladors i que necessiten doncs, a vegades que netegem els mocs.
0: D'acord.
6: Tota aquesta entrada d'aquests alumnes ha propiciat que s'hagi evidenciat una necessitat que ja fa molt temps que estem demanant des de l'Associació de Salut Escolar i les infermeres, que és que seria bo que hi hagués la presència no puntual, sinó d'una manera més...
0: constant, no? Més regular.
6: Sí, més constant, més
0: regular.
6: Ho has dit, dintre dels centres educatius.
0: D'acord.
6: La infermera de referència ja ha sigut sempre, o sigui, tots els centres educatius, inclús escoles bressol, des de ja fa més de 10 anys, des d'abans de la pandèmia, es va determinar i se'ls va comunicar als centres educatius que si necessitaven assessorament o si necessitaven acompanyament o formació del CAP, on tenen el centre educatiu, el CAP de referència, el centre d'atenció primària, tant sigui de l'Institut Català de la Salut, com sigui de consorci, com sigui privat, doncs s'ha de desplaçar una infermera que ja tenen determinada. però el pla que volen posar ara va molt més enllà.
0: D'acord. Doncs, escolta'm, la vostra funció l'has explicat molt bé. En tots els casos s'ha d'actuar?
6: A veure, heu d'entendre que la infermera no estarà allà. És a dir, heu d'entendre que, per exemple, nosaltres, a la zona on estic jo, tenim 18 escoles de primària, tenim 12 centres de secundària i tenim 4 escoles bressols. Per molt que dotin de recursos, que la prova pilot van dotar de recursos, i recursos vull dir que van alliberar infermeres perquè es dediquessin exclusivament a, durant la setmana, anar a cada centre, i anaven durant un matí, no cada matí, a tots els centres. Llavors, què hem de fer? Que ja ho estem fent, però ara d'una manera com més continuada com bé i constant, com tu bé has dit abans. Nosaltres formem el claustre i els vetlladors que dota el Consorci d'Educació, que dota vetlladors sanitaris,
0: sí,
6: en resoldre si surten aquestes situacions d'emergència. Els ensenyem doncs, com han d'administrar un glucagon, què és la diabetes...
0: D'acord.
6: Saps?
0: Que almenys que hi hagi una reacció ràpida amb uns mínims coneixements de com administrar aquest tipus de situacions.
6: Exacte.
0: D'acord. Clar, l'objectiu final del pla és una cobertura universal del 100%. Suposo que aquest és l'objectiu ambiciós ara mateix. Et sembla ambiciós ara mateix, això?
6: A veure, em sembla ambiciós i em sembla una mica utòpic, inclús, perquè penseu...
0: M'esperava la resposta, m'esperava la resposta.
6: Penseu que l'esforç que s'està fent és important, i això ho haig de dir, perquè potser la gent no és conscient de que, bueno, doncs de que no tenim potser el número necessari d'infermeres, de que... ja anem apretadets en els centres d'atenció primària en quant a fer cobertures, llavors treure infermeres de primària que tenen un cupo de gent a atendre, a posar-les a fer aquesta feina que d'altra banda és super necessària i podríem fer molta més prevenció i promoció de la salut i evitar doncs, des d'allà, des de ben petits, fer més autònoms a la població, és un esforç brutal. O sigui, penseu que la prova pilot es va fer en tres poblacions, es va fer amb l'Ametlla del Vallès, Granollers i Llinars, em sembla que és, si no em volia equivocar, i es van alliberar 5 infermeres i una TKI, un auxiliar d'infermeria, perquè poguessin assumir tota aquesta feina que us he comentat abans.
0: Clar, és una qüestió de personal, no? Suposo que la primera cosa que veig davant de tot això és que mancarà personal d'infermeria.
6: Bueno, jo potser hem de començar-nos a plantejar a fer una nova visió del tema de quina... com treballem a l'atenció primària.
0: Vale.
6: I cap a on focalitzem, que potser hi havia coses que abans doncs, s'havien de fer sí o sí, cada cop tenim la sort de que la població l'hauríem de fer més autònoma i que no fos tan demandant i que realment quan anessin als centres d'atenció primària doncs, fos perquè no ho poden resoldre per ells mateixos, però per fer això primer hem de fer prevenció i promoció de la salut
0: i
6: que es facin adults no ben formats. A dia d'avui... fent un gran esforç perquè això baixa des de molt amunt, baixa des del CatSalut, el que es pretén realment és que com a mínim una infermera o un auxiliar d'infermeria un cop a la setmana pugui estar tot un matí o pugui anar dos cops a la setmana depenent de les zones, perquè cada zona és molt diferent. És molt diferent un centre urbà com és Barcelona, els tres centres on s'ha fet la prova pilot, que potser doncs, a l'Ametlla del Vallès potser hi havia quatre instituts. Jo us acabo de dir que només en una zona de Barcelona, vale, que agafa quatre equips d'atenció primària d'adults, ja tenim doncs, 12 escoles de 12 de secundària, 14 de primària i també ens veiem ajudats amb que penseu que molts centres privats, com és Jesuïtes, Salesians, Abat Oliva, el que han fet de manera molt intel·ligent és contractar infermeres a nivell privat. Vale? Perquè penseu que són escoles que són pobles, perquè tenen 1.000 i pico alumnes, 2.000 i pico alumnes, el cost de tindre una infermera tot el dia a l'escola els hi surt més que justificat, perquè sempre hi ha necessitats, I jo entenc que CatSalut i Institut Català de la Salut volen començar aquest camí, però que la gent no es faci falses esperances en el sentit de que això sigui d'avui per demà. O sigui, això té una feina, serà progressiu, s'aniran introduint i potser aquest any no tots els centres tindran aquesta infermera. Però sí que vull deixar clar que tenen infermera de referència i l'han tinguda sempre. El que pot ser que hi hagi hagut un error de comunicació.
0: D'acord.
6: I que en alguns moments que hi ha hagut una davallada econòmica, com va ser la crisi que va haver-hi abans de la pandèmia, es va prioritzar donar més pes a les infermeres cap a la cronicitat, no tant de la prevenció i la promoció de la salut. Però ja des del conseller Balcells va posar el focus en que un cop a la setmana mínim les infermeres havíem d'anar als centres de secundària, perquè ja sabeu que l'adolescència és una època difícil, i com a mínim que un cop a la setmana doncs, hi hagués un professional sanitari format que pogués assessorar si els nens i nenes demanaven ajuda, i també el professorat. No deixem de banda el professorat, que està fent un gran esforç, perquè se li ha vingut a sobre més feina de la que ja tenia i ens necessitem molt entre els dos col·lectius professionals. Si no, això és impossible tirar-ho endavant.
0: Doncs Eli Ferrer Vidal, infermera de salut escolar a la línia pediàtrica per a Claret. Escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre aquest pla. Molt amable.
6: No, gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat i per jo tampoc poder-vos explicar més, perquè és el que us he dit. Això ha començat a caminar, tenim moltes ganes, creiem i confiem que es pugui fer possible, perquè probablement gràcies a això podrem fer molta més prevenció i promoció de la salut i tenir una població a la llarga molt més sana i molt més autònoma.
0: Que així sigui. Una abraçada molt forta, Eli. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.
7: I continuem d'aquí no res per parlar del Dia Mundial de l'Alzheimer, que ha sigut aquesta setmana i sempre s'ha de parlar d'aquesta malaltia.
8: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
9: El cerebro humano resulta que no es uno, que son dos y que se han acoplado por la evolución.
10: ¿Interesante?
11: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
12: Tener alergia prácticamente a todo.
13: Soy el único caso en Europa que ha presentado estas reacciones tan grandes.
14: No te pierdas a Alberto Herrera.
15: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
16: De lunes a viernes desde las 6.
17: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 o Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
18: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
19: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
18: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
19: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
8: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
7: Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial de l'Alzheimer i, com sempre, com cada any, hem parlat amb metges, amb famílies també afectades i hem donat veu, més ben dit, a totes aquestes persones que passen per aquesta malaltia tan horrorosa. En parlem del tema aquí al matí del cap de setmana.
0: Avui és el dia de la conscienciació de l'Alzheimer. No m'agradaria jo del dia de l'Alzheimer, perquè no és una celebració, sinó més aviat una conscienciació sobre, ja sabeu, una malaltia que, ostres, si em permeteu, crec, i ho poso sobre la taula, insisteixo, això va sobre percepcions, però em sembla que és una de les més cruels que ara mateix tenim, És una de les més cruels. Estic convençut, també, tinc un punt d'esperança, per moltes xerrades que faig, que tard o d'hora trobarem alguna manera de controlar això. Cada cop s'avança més, això també és cert. Però la crueltat d'aquesta malaltia fa que li posem molt, que aixequem molt les orelles. Perquè ja no només és la persona que la pateix, que també, sinó és tot l'entorn. Però d'una manera més és dura. En parlem de com afrontar-ho. En parlem de com gestionar tot això. Des del principi, aniré a dir fins al final, pràcticament, no? I en parlem amb la Judit Sánchez. La Judit Sánchez és directora de les àrees de Persona i Família i Formació i Consultoria de la Fundació Alzheimer Catalunya. Judit, bon dia, benvinguda.
10: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Judit. Molt amable.
10: Gràcies, un plaer.
0: Bé, com gestionar la primera vegada que et donen aquesta notícia? Perquè suposo que el primer cop ha de ser el més dur de tots.
10: Sí, malauradament, quan arriba aquesta notícia és un punt d'inflexió, però és veritat que la família doncs, ja ve, o la pròpia persona, doncs, ja venen notant, és un camí que es fa llarg fins a arribar al diagnòstic. És a dir, que no és, a vegades pensem en altres malalties que quan et donen el diagnòstic doncs, és a l'inici, no?, d'un procés, i en aquí potser parlaria més d'un punt d'inflexió. És a dir, van passant coses, això ens porta a consulta mèdica, neurològica i finalment hi ha un diagnòstic. I en aquí doncs, potser hi ha diferents... una mica les famílies ho reben des de diferents perspectives. Mm. A vegades, fins i tot amb alleugeriment en el sentit de que jo no sabia què li passava, doncs ara ja sé el què i ja sé quina és la meva lluita, no? Identifico la lluita, poso una paraula en el camí. I a vegades, doncs sí, doncs és aquella creu, no?, que moltes famílies doncs, no volen escoltar i arriba, no?, aquell punt de fer-hi front.
0: És això, exactament ho acabes de dir, és qüestió, un cop coneixes tot això, fer front. Sí. Per on es comença a fer front a tot això? Que, clar, suposo que a partir d'aquí cal unes normatives, uns protocols, uns exercicis, ja no només del pacient, sinó de tot el seu entorn, no?
10: Sí, bé, és veritat que cada persona és molt heterogeni. És a dir, que primer de tot et diria veure el cas i detectar necessitats, no? La necessitat de cada persona i de cada família. I aquí, doncs, hi ha un primer pas que et diria molt important, que és aquesta conscienciació de la família de què és el que està passant, què és el que puc oferir jo com a familiar, quin és el clima que anirà canviant a casa i com em preparo per això, no? I aquest punt a vegades és un oblit, no?, per part de molts, que només es posa la mirada en el malalt, que també, però penso que la família, doncs, això ha d'apropar-se doncs, a entitats que puguin oferir-li aquest acompanyament, aquesta posada al dia de què és el que hem de fer amb la família i amb el propi pacient. I llavors, de cara al pacient, doncs, com deies, ens posem en marxa en molts àmbits, no? I un d'ells és mantenir aquest cervell actiu de manera, no?, programada i sistematitzada, no?, la setmana, és a dir, que tots tenim un dia a dia enriquidor, però és especialment enriquidor cognitivament, em referia, però és especialment important amb la persona amb Alzheimer que comenci a estructurar aquesta estimulació cognitiva de manera clara a la setmana, no? És a dir, que comencem a activar aquest cervell ja d'una manera, igual que potser el gimnàs està moltes vegades més estructurat perquè sabem que el cos necessita, no?, aquesta mobilitat i aquest entrenament, no?, dels músculs, doncs posar el focus en aquest múscul tan important que és el cervell, no? I aquí doncs, començar a fer aquesta estimulació cognitiva, et diria que és un dels primers punts i de fet els estudis ens marquen, no?, que mantenir aquest cervell actiu ajuda a retardar doncs, el que és el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment en general i especialment amb l'Alzheimer.
0: Clar, jo suposo que un cop, bé, suposo no, és així, un cop la malaltia avança, els encarregats, és la família, habitualment dones, les que s'encarreguen de cuidar els malalts, no?
10: Sí, clar, a partir d'aquí, és el perfil.
0: Clar, com fer o donar suport a aquestes famílies? Perquè, clar, això té un desgast importantíssim i possiblement seria un dels punts, no? Tenir programes d'ajuda o ajudar aquestes persones a cuidar.
10: Sí, malauradament a la sanitat pública encara això no està sistematitzat i aquí les entitats del tercer sector i nosaltres com a fundació és una de les necessitats que més oferim, no? Que més cobrim, perquè veiem realment aquest buit, no? Les famílies necessiten i nosaltres oferim aquests grups de suport per a familiars amb els quals, doncs, d'una manera presencial o online, en el nostre cas, també els fem aquest acompanyament estructurat per part d'una neuropsicòloga i els va abordant en cada un dels àmbits, des de la presa de decisions, del com cuidar, del com acompanyar, del com cuidar-se el propi cuidador,
20: sí,
10: l'acompanyament emocional, no? El poder no oblidar la part social, no oblidar el poder-se cuidar, doncs aquesta part és importantíssima. I ara doncs, et diria que gairebé aquest paper l'estem fent des de les entitats del tercer sector i nosaltres especialment hi posem l'ull de mira des d'Alzheimer Catalunya.
0: Judit, la prevalència d'aquesta malaltia és pràcticament o quasi dues vegades superior en dones que en homes.
10: Sí.
0: Per què passa això? Se sap per què passa?
10: No, encara no hi ha és a dir, d'entrada no hi ha un factor genètic, no, que et pogués dir, mira, doncs és perquè aquest gen o perquè aquest altre. Però sí que és veritat que ens hem trobat, diguéssim, amb l'estadística, no, que la longevitat de les dones és major que la longevitat dels homes, de manera que també ens trobem aquest pool de gent, no, major amb la malaltia. Però no hi ha ara, és a dir, sí que s'estan estudiant, per exemple, també alguns factors hormonals, algunes altres factors, no, que es poden mantenir unes diferències entre homes i dones, però de moment no hi ha res encara de manera substancial que ho haguem pogut provar.
0: Bé, i ja sé que és una pregunta que no agrada que faci, perquè no sou molt amics d'aquestes preguntes a futur, però creus que es trobarà alguna solució o alguna, no diré ja cura, perquè ja seria avançar-me, però sí algun medicament que ajudi? Darrerament hi havia hagut alguna especulació amb algun medicament, que eren molt cars, tot s'ha de dir, que semblava que funcionava, que no ajudava. Hi ha esperança en tot això?
10: Sí, jo t'he de dir que crec que sí. No sé, com dius tu, no em sentiria còmode dient una cura, però crec que sí que avançarem amb els medicaments que ajudin, potser no a revertir, diguéssim, el moment inicial, però sí que amb aquest fre de la malaltia i amb aquestes persones que no tinguin un deteriorament tan gran, crec que sí. Estem en un punt, diguéssim, on els estudis ens ajuden a poder-te respondre que creiem que sí, que més aviat que tard anirem trobant un canvi. I ja, per exemple, en els últims anys, amb el que és la prevenció, és a dir, amb el que és el diagnòstic amb els biomarcadors, per exemple, doncs aquí s'ha avançat molt, és a dir, abans no podia haver-hi un diagnòstic i ara cada vegada més amb biomarcadors doncs ja els tenim instaurats. Doncs crec que si estiguéssim parlant, no, d'aquí uns anys, et podria dir també, no, amb què s'ha anat avançant i segurament sigui amb aquests medicaments.
0: Seria l'esperança, no? Medicaments, seria una de les esperances trobar un medicament que, insisteixo, curar crec que és massa agosarat, però sí controlar, frenar, endarrerir de forma sensible la malaltia.
10: Sí, sí, sí.
0: Qui va ser d'aquell? Com es deia aquell medicament? Ara mateix m'ha fallat la memòria. Com es deia aquell medicament que semblava que ajudava tot això? Que venia dels Estats Units, que era molt car, a més a més.
10: El Lecanemab.
0: Sí, correcte, això. Sí? Sí, és que aquests nombres no se me queden nunca.
10: Sí. No, són a més nous i sí que aquest anava, sempre ha anat molt dirigit a estadis inicials de la malaltia i no totes les persones són tributàries perquè s'han de complir doncs uns criteris, però sí que en aquest target de gent amb estadis inicials i amb uns criteris molt concrets, doncs sí que sembla que està havent-hi doncs, uns canvis interessants i que ens agradaria doncs, que tots es poguessin fer extensius a totes les fases, no?, de la malaltia també.
0: Tant de bo sigui així i sempre és un primer pas positiu i
10: correcte,
0: que els resultats són bons. Doncs Judit Sánchez, directora de les àrees de Persona i Família i Formació i Consultoria de la Fundació Alzheimer Catalunya. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i felicitats
10: moltes
0: per la feina que
10: feu. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i donar-nos aquest dia especialment doncs, aquesta conscienciació que entre tots doncs, intentem que sigui el màxim possible.
20: Bueno, muchas gracias. Aquí dispuesta a colaborar.
3: Hay historias que
20: invitación.
3: Sí, hay historias que merecen ser contadas y por eso la vamos a explicar aquí en Migdia de COPE Cataluña y Andorra. Y es una historia como la suya. Usted tiene en la actualidad a 70 años, ¿no?
20: Sí, 70 años, exacto.
3: Su marido en 5 días va a cumplir 81.
20: 81, sí.
3: Y desgraciadamente su marido está aquejado de la enfermedad del Alzheimer.
20: Sí, hace hace seis años se detectó la enfermedad. Y bueno, ¿y cómo se detecta la enfermedad? Bueno, porque de repente empezó a perder memoria, ¿no? Y estábamos hablando y yo le hablaba y él no se acordaba y yo le decía cualquier cosa y tampoco. Y yo digo, a ver, esto no es normal, me está vacilando, me está echando broma, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero bueno, nada, de pronto no sé cómo fue que a través de... Estuve comentándole a la doctora de cabecera y entonces me dice, bueno, mira, vamos a tener una cita con el neurólogo. Y bueno, y listo. Y ahí inmediatamente, pues por supuesto, los expertos en la materia detectaron la enfermedad.
3: Begoña, ¿y qué es lo más difícil de tu día a día?
20: Bueno, pues mira, lo más difícil del día a día, pues en mi persona y en la persona de mi marido, es que las rutinas están vueltas un desastre. O sea, uno no tiene una rutina como de dormir, comer, distraerse, salir a caminar. Entonces ahora eso es lo más difícil para mí. Pero yo digo a veces que, yo digo, bueno, si no quieres seguir con una rutina, dormir de día y estar despierto viendo la tele en la noche, si eso le hace feliz, yo no soy quien como para esforzarlo ni molestarlo. Porque yo sé que las personas con Alzheimer, aunque no lo digan a veces o aunque no lo demuestren, sienten, o sea, las palabras mágicas que uno le puede decir. Y si esas palabras mágicas en ese momento, hay, uno nota que hay un descontrol en su ser, pues uno lo deja. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo pienso que uno tiene que hacer. O sea, tú estás cuidando a una persona, no hay que malhumorarlo ni ponerlo intranquilo y uno pues también tiene que estar en paz y tranquila.
3: Hay miles de familias en Cataluña que están cuidando pues a sus familiares, sea del grado que sea, y que están subordinando lo que sería su actividad a diario, en este caso de descanso, que podría ser por la edad la ocupación de después de largos años de trabajando para cuidar a sus familiares. Tu día a día, Begoña, supongo que ahora está únicamente monopolizado para cuidar a tu marido.
20: Sí, o sea, a ver, está monopolizada, repitiendo el término, hacia él, pero sin dejar de yo cuidarme. O sea, cuidarme en el sentido de que si yo en un momento yo estaba haciendo actividades deportivas, por ejemplo, pues las sigo haciendo. O sea, yo digo, hay que tomarse el tiempo, ¿no?
3: Claro. Pues
20: yo digo que, bueno, que tengo la gratificación de que lo puedo hacer. O sea, mi marido no está en esa situación de que no se puede quedar solo, él muy bien se queda en casa tranquilo, él es muy tranquilo, de verdad que sí, es muy buen paciente. y eso me ayuda también, ¿no? O sea, porque yo sé que hay casos extremos, o sea, que la persona puede ser agresiva o puede tener alucinaciones y salir de la calle y entonces ahí sí la preocupación es máxima, ¿no? Pienso yo. Yo, menos mal que eso no pasa. O sea, hasta los momentos todo ha sido muy bien llevadero, claro, con sus altibajos, ¿no? Pero yo trato de seguir, o sea, con mi gimnasia, con mis ejercicios, con mi natación. Yo salgo a hacer todas las diligencias a la calle, claro, busco las horas también como para coordinar entre mis actividades y qué es lo que tengo que hacer aquí como cuidadora en la casa y cómo mantenerlo, ¿no? O sea, y siempre, por supuesto, en primer posición está él, pero también está la mía.
3: Sirvan estas palabras como un humilde reconocimiento de nosotros hacia todas estas familias que aquí a Cataluña están cuidando a las persones sí. més pròximes que malauradament tenen aquesta malaltia de l'Alzheimer a l'espera de les investigacions mèdiques. Begoña Vigiola Guerrero des de Castelldefels, gràcies per estar aquí en migdia de COPE Catalunya. Un saludo i bon migdia.
20: Muchas gracias y buen día también para ustedes.
0: Parlem de l'advocat d'ofici. Si no esteu molt entesos en el tema, i segurament us vindrà al cap la figura tòpica d'aquell a les pel·lis, no? Que quan una persona és detinguda, doncs li assignen té un advocat, no voy a hablar si no es delante de mi abogado. I si no, té un, pues, li adjudiquen un advocat, o una advocada, evidentment, d'ofici. És a dir, que garanteixi la seva protecció. Clar, això quan un no es pot pagar l'advocat o etcètera, etcètera, entraria dins de tot això. Bé, ara, dit això, i en, més o menys crec que la fotografia del que pot ser del que és un advocat d'ofici, així molt per sobre, l'acabo de donar, perquè tingueu situació. Bé, ara, us dono dades. Les dades és que cada cop hi ha menys advocats, advocades d'ofici. Va baixant el tema. I per què? Doncs mireu, d'entrada, un dels motius pot ser l'econòmic. Cal viure. I l'assignació no acaba d'estar a l'alçada. Seria un dels motius, entre d'altres. I això, evidentment, ho fa menys atractiu. Són coses que hi ha. En parlem amb la, de tot això, entrem més, més en el detall, amb la Cristina Capuz. La Cristina Capuz és advocada i diputada del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i responsable del torn d'ofici. Cristina, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia a tothom.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns, vagi per davant això. Cristina, quan un decideix entrar en el torn d'ofici? Com funciona això quan tu ets advocat o advocada, en el teu cas?
1: Doncs mira, ara mateix per poder entrar al torn d'ofici has de complir una sèrie de requisits que antigament no estaven i crec que, i m'avanço una miqueta el que tu deies,
0: endavant,
1: de per què ara hi ha menys advocats que abans. És a dir, fa molts anys, per exemple, quan el meu avi o el meu pare eren advocats, tothom començava en el torn d'ofici perquè era una manera com d'agafar taules, no? Per dir-ho, no? Quan no tenies molta experiència, les agafaves en el torn. Però ja fa molts anys que va canviar això. De fet, per poder exercir en el torn d'ofici has de complir molts requisits, has de tenir uns anys que estàs col·legiats, has de tenir uns cursos, has d'haver de passar uns exàmens. O sigui, a dia d'avui el torn d'ofici està molt especialitzat i és gent que ha estudiat molt i que compleix uns requisits fermes per poder fer-ho. Llavors, clar, ha canviat molt el que era abans, el que és ara i el que comentaves també, el tema econòmic.
0: Clar, una guàrdia és el que acabava de reflexionar ara mateix. Clar, abans podem sí. dir que et tocava, si no podies pagar, el abogado novato, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Seria, sí, fa molts anys era així.
0: I ara, com s'ha especialitzat d'aquesta manera, la qüestió ja canvia en qüestió de qualitat i d'experiència. Però clar, i ara anem al que suposo que anaves a dir. La remuneració econòmica està a l'alçada de tota aquesta experiència que es demana?
1: No, tot i que cada vegada anem progressant més i vam agafar millores, la veritat és que no. És a dir, és un tema totalment vocacional, perquè nosaltres estem de guàrdia, o sigui, a Barcelona hi ha 18 advocats per penal general, és a dir, només per detinguts generals, 18 advocats del torn d'ofici cada dia, 360 dies a l'any, és a dir, sigui Nadal, sigui el teu aniversari, el que sigui, tu estàs de guàrdia. Llavors, clar, si nosaltres cobrem uns 180 euros així en números rodons per estar de guàrdia, però sí. una guàrdia se't pot allargar molt, eh? O sigui, pot ser dos dies, tres dies, una setmana.
0: Què dius?
1: Tenir el teu despatx paralitzat durant una setmana per 180 euros, evidentment, això és, no és rentable, és impossible. Llavors, la gent que encara hi és totalment vocacional, perquè com li expliques a algú que, pues que Nadal no estarà amb la seva família, Cap d'Any no està amb la seva família, que això potser s'allarga una setmana per 180 euros.
0: Clar.
1: Pues les noves generacions, primer els demanes més anys de col·legiat, els demanes més estudis, i a més, l'economia no va a relleu, sí, pues sí. Que no...
0: Clar, llavors aquest pot ser un dels motius d'això que estàs explicant, perquè un advocat, una persona que es dediqui a la professió, deixi el torn d'ofici.
1: Evidentment, és que tu per 180 euros una setmana sencera paralitzat al teu despatx ho tindries?
0: No, no, evidentment que no, és una evidència.
1: Que no, perquè és vocacional. No. A dia d'avui és vocacional, encara que es van aconseguir millores, hem de seguir apretant i treballant en aquest sentit, perquè si no tindrem un problema.
0: Però clar, és que la feina puja. Què passa si no hi ha prou advocats disponibles? D'ofici.
1: Doncs mira, al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona tenim la sort de que el torn d'ofici en un principi és obligatori per tothom. És a dir, nosaltres com a advocats hem fet un jurament, com els metges, i hem d'aconseguir que tothom tingui un advocat en el torn d'ofici que necessiti. El que passa és que a Barcelona hi som tants que podem fer-ho de caràcter voluntari. Llavors, qui vol ho fa i qui no ho vol no ho fa. Però en els col·legis que són més petits

0: apuntats a unes llistes de, en cas de que faci falta més advocats per aquest dia, doncs jo estic disponible, no? Però clar, això tenim la sort nosaltres de Barcelona perquè som molt grans, però t'imagina que hi ha una rada de 30 persones a, què dir-te, Vilafranca,
1: ja.
0: Que no tenen 18 advocats cada dia. Llavors, clar, doncs s'ha d'anar trucant als companys i demanar el favor de que se'n vagin incorporant a la guàrdia.
1: Què caldria que passés perquè aquesta situació es revertís? És a dir, perquè el torn d'ofici fos un altre cop atractiu.
0: Doncs mira, per començar, hem de canviar la perspectiva que té gran part de la societat de la que és un advocat o una advocada del torn d'ofici, perquè de vegades dona la sensació de que són advocats de segona. I no, no, no. Però si és gent que està molt especialitzada, que porta molts anys col·legiada, que es continua formant cada dia, que li dedica moltes hores perquè si ho fas ho has de fer bé. O sigui, és un tema que, ja que a nosaltres tenim la sort que sigui voluntari, si ho fas ho has de fer bé. Llavors, clar, per un costat haurien d'apropar a la ciutadania perquè vegin tot el treball que hi ha darrere i que no és remunerat, i per un altre costat a les institucions, com ja anem fent, és també explicar-los i que vagin adequant els diners que els van donant perquè sigui alguna cosa, ja no dic que rentable, que molt menys, et dic que sigui justa. És a dir, l'altre dia em trucava una companya i em deia tinc apuntades que per una fase d'instrucció, que cobrem 200 euros, he treballat 74 hores en un tema del torn d'ofici. Això m'ho paguen més? Li vaig dir, pues mira, em sap molt greu, moltes gràcies per afusar-te tant, però no, no es paga més perquè hi he dedicat 74 hores a la part d'instrucció. Llavors, és perquè per un costat la ciutadania ha de veure tot l'esforç que hi ha i sigui conscient de que perquè tingui justícia gratuïta no és pitjor i s'ha de valorar. I per altre costat, les institucions també han d'entendre que anem equiparant una mica a la vida que hi ha a nivell econòmic o tindrem un problema en un futur.
1: Uh-huh. Doncs la darrera pregunta que m'agradaria, per curiositat, quins procediments són els més freqüents quan hi ha un torn d'ofici? Són variats? Hi ha algun més que menys? Com va?
0: Doncs, per exemple, a Barcelona, si parlem de penal general, molts furs, molts robatoris. Lo normal, a la guàrdia, és que tinguis alcoholèmies també, però sí, robatori, el patrimonial. Normalment el patrimonial, encara que sí que jo vaig trobant que hi ha una mica d'increixendo de violència. O sigui, abans eren molts furs, ara ja són robatoris, que hi ha violència. O més lesions amb armes blanques, que abans era més poc usual, i ara cada cop en tenim més.
1: Doncs Cristina Capuz, advocada i diputada del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, responsable del torn d'ofici. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i fer una fotografia clara del que és el torn d'ofici, molt, molt amable.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: I d'aquí una estona parlem també de que s'ha celebrat un altre dia mundial, en aquest cas el Dia Mundial Sense Cotxes. No sé si estàveu al cas, de fet aquí a Barcelona no és que s'hagi notat gaire, però és un dia que serveix sobretot per reflexionar. Després de la publicitat ho expliquem.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
5: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
4: Suscríbete.
6: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
7: Hola, Marta. Vaya cara que traes.
8: Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
7: ¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
8: ¿Bruxicalm?
7: Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
8: Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
9: Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
10: Este citro en C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex.
11: Uh-huh.
10: Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
12: Y desde 16.400 euros.
10: ¿Qué? Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
13: Citroën.
10: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.

0: Aquesta setmana ha sigut també el Dia Mundial sense cotxes i avui volem parlar sobre el tema perquè segurament molts de vosaltres no us haureu ni assabentat de que s'ha celebrat, però és un dia per reflexionar, per saber si realment agafem el cotxe per necessitat o per comoditat. En parlem d'això aquí al matí del cap de setmana, entre moltes altres coses. Cada 22 de setembre se celebra el Dia Mundial sense cotxes, una jornada que convida a imaginar durant unes hores com serien les nostres ciutats amb menys trànsit, menys soroll i amb més espai per les persones. La idea d'un Dia Mundial sense cotxes acostuma a agradar a la majoria, encara que portar-lo a la pràctica sembla una mica més complicat. De fet, són pocs els que creuen que això sigui possible. El cotxe, i en concret el vehicle particular, es necessita per moure's en el dia a dia, ja sigui per anar a treballar o per anar a la compra. Per això, avui volem parlar amb el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, l'Eduard Álvarez, sobre el tema. Eduard, molt bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
0: Tu utilitzes el cotxe sovint?
1: No, ocasionalment.
0: No massa.
1: Ocasionalment. No utilitzo el dia a dia.
0: Molt bé. Com seria realment una ciutat sense cotxes? Perquè, clar, intentem posar-ho a la pràctica en un dia com avui, però imaginar-ho més enllà del Dia Mundial és més difícil, no?
1: Bé, bàsicament una ciutat sense cotxes és una ciutat que s'hauria de repensar pràcticament des de zero. Perquè les ciutats actuals, o almenys les que tenim més a prop nosaltres, ciutats europees mixtes, amb carrers dissenyats pel vehicle privat, no estan preparades per això.
0: Realment, cada 22 de setembre s'acostumen a fer mobilitzacions, a nombroses ciutats es fan actes, però avui a Barcelona, no sé si ets aquí, es veu poc. Realment, creus que té bastanta repercussió el dia com avui, que realment cala entre les persones, o passa bastant desapercebut?
1: No diria que l'impacte del dia sense cotxes hagi de ser necessàriament veure una ciutat buida de cotxes. Però només el fet de tenir activitats concretes, esdeveniments concrets, que mostrin a la gent, no?, que ja es pot tenir una mobilitat alternativa, jo crec que ja contribueix a fer difusió al missatge, és a dir, que tallin uns carrers puntuals en unes determinades hores, que organitzin activitats per fer sensibilització. Tot això ja ajuda, perquè al final, quan veus els usuaris del vehicle privat, veus que n'hi ha uns que són de mobilitat captiva, és a dir, que no tenen alternativa comparable, però n'hi ha d'altres que utilitzen el vehicle privat a conveniència. És a dir, poden optar per altres modes de mobilitat. Uh-huh. Llavors, el Dia Mundial sense cotxes, al final el que intenta és que aquest usuari no captiu es replantegi la seva tria d'opció de mobilitat.
0: Exacte. Una mica aquesta reflexió, no?, i respondre a la pregunta de si realment utilitzem el cotxe perquè el necessitem o perquè moltes vegades ens és més còmode, no? Aquest seria bàsicament l'objectiu? Quina és la proposta que va més enllà d'un dia com avui? El propòsit?
1: Bé, el propòsit és bàsicament que la gent reflexioni i pensi quina és la forma més eficient de fer cadascun dels viatges que fa. I d'aquesta manera pugui trencar determinades inèrcies, és a dir, a Barcelona ciutat, per exemple, la quota modal d'utilitzar el vehicle privat és molt baixa, està entorn al 20%. Clar, si mires en entorn metropolità, la quota puja moltíssim, però si vas en un entorn rural, és altíssima.
0: Clar.
1: Llavors, a Barcelona, què és el que s'hauria d'intentar? No, donat que hi ha una xarxa de transport públic densa, i relativament ben planificada i amb horaris molt freqüents, amb la mesura que es pugui utilitzar el transport públic, la recomanació és no utilitzar el cotxe. O en trajectes curts, si es pot anar a peu en bicicleta, encara millor. En zones rurals, la proposta seria que per trajectes curts no s'utilitzi el cotxe, és a dir, tot i que és molt més còmode perquè no hi ha retenció, perquè és més ràpid, etc etc, a vegades es pot caminar 10 minuts en comptes d'agafar el cotxe per fer el trajecte.
0: Que també va bé per la salut, eh? O sigui que seria beneficiós per les dues bandes, tant per no utilitzar el cotxe com per també la salut d'un mateix. Perquè, Eduard, quines serien les conseqüències de tenir un ús excessiu del vehicle privat, més enllà de, per exemple, les emissions o això de la salut que comentem?
1: Bé, bueno, en aquests moments és evident, tal i com està el preu de la gasolina i el gasoil, el cost d'utilitzar el vehicle privat és força, força més elevat que fa un any.
0: Sí.
1: Clar, la gent que utilitza el cotxe de forma captiva, és a dir, que no té alternativa, té unes conseqüències econòmiques molt importants.
0: Mm-hmm. Perquè hi ha més cotxes a Barcelona ara que fa, per exemple, uns 10 anys?
1: Probablement, diguem, no tinc la dada dels cotxes exactes que hi ha matriculats, però la ciutat ha estat creixent, l'àrea metropolitana ha estat creixent en població. Si hi ha més persones a similars quotes modals i similar percentatge de tinença de vehicle privat, evidentment que hi ha més cotxes.
0: Clar.
1: Altra cosa és que amb les actuacions que s'han anat portant a terme per part de les administracions, no? de reduir capacitat en molts carrers, de crear carrils bici, etc etc. Aquest trànsit s'ha reconduït, val? Mm-hmm. I no arriba de forma tan directa al centre de la ciutat. Però tot i així, jo diria que hi ha més cotxes. Mm-hmm. De fet, només cal veure les rondes cada matí.
0: Clar, clar, clar. Exacte, això t'anava a dir. Doncs, Eduard Álvarez, esperem que avui la gent prengui una mica de consciència sobre aquest ús a vegades excessiu i tan intens del cotxe i prestin una mica atenció i reflexionin una mica. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos una miqueta què et sembla també aquest Dia Mundial sense el cotxe.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
2: Parlem de millores laborals, millores de condicions laborals en aquest cas, i parlem d'un cos d'aquells, jo diria que capdals, els bombers. Els bombers. De fet, fa uns dies els bombers ja es van manifestar davant d'una reivindicació ja de fa ja temps, perquè de tant en tant doncs van sortir aquestes reivindicacions i sembla que el fil no acaba de millorar del tot, i és les seves condicions laborals. De fet, entre altres qüestions, es reclamen una gestió, millor dit, adequada dels contaminants, els quals poden estar exposats moltes vegades, poder adquisitiu, més formació, etc etc. D'això en parlem, i en parlem i entrem en matèria amb el senyor Carles Urgell, del sindicat CGT, Bombers de la Generalitat. Carles, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, quines són aquestes condicions laborals que calen per tenir seguretat, en aquest cas, i poder adquisitiu?
3: Al final, nosaltres estem mobilitzats perquè estem cansades de promeses i acords que no s'estan complint. Bàsicament, reclamem el compliment dels acords laborals vigents, dins d'aquests una gestió efectiva de contaminants i també uns nous acords per resoldre els problemes estructurals del cos i que portem arrossegant molt de temps i una escala, diguéssim, de suport digna i ben dimensionada. Al final reclamem recuperar poder adquisitiu, una formació suficient, una aplicació real de la prevenció a riscos laborals juntament amb una feminització real del cos.
2: Quan parlàvem de formació, en aquest cas, que és un dels punts també, exigir més formació, a quina formació ens estem referint? Perquè suposo que ja d'entrada per ser bomber cal una formació bastant acurada, no?
3: Sí, el que passa actualment és que nosaltres tenim unes jornades dedicades a la formació obligatòria, que nosaltres considerem des de CGT insuficients, i després hi ha jornades de formació voluntària que són totalment insuficients tant en nombre com en varietat. És a dir, al final d'any en aquesta formació hi pot accedir un nivell molt baix de bombers. I sí que tenim una formació molt gran, diguéssim, en el moment d'entrada al cos, però van passant els anys i si no es renova aquesta formació, no es té accés a cursos nous, a implantar tècniques noves, etc., doncs trobem que hi ha un coll d'ampolla.
2: Després de veure l'estiu que hem tingut, Carles, falten efectius?
3: Sí, bàsicament portem arrossegant un problema estructural derivat, diguéssim, de la crisi del 2008, on va haver un període de desinversió molt gran i això el que fa és que hi hagin unes mancances estructurals dins del cos en quant a personal. Aleshores, fins ara, aquestes mancances es supleixen bàsicament amb hores extra i amb crides de reforç voluntari. Aleshores, nosaltres trobem que estem disposats, diguéssim, a suplir aquestes mancances fins que això quedi solucionat, però, per l'altra banda, necessitem millores perquè aquest sobreesforç que estem fent s'ha de veure reflexat també en bona voluntat per part de l'administració.
2: El material és l'adequat? Perquè t'ho pregunto perquè a vegades en alguna xarxa que he tingut amb bombers em deien que algú hi havia material obsolet i que caldria renovar. Es va renovant aquest material?
3: Clar, quin és el problema? El problema és, com t'he dit abans, venim d'un període anterior de molta precarietat sense inversió. Aleshores, el que hauria de ser la normalitat, que és la renovació de camions i material, que és la normalitat dins de la rutina de qualsevol cos, s'ha convertit en algo extraordinària. Ara, quan hi ha un camió nou que arriba a parc, em sembla que és un esforç increïble per part de l'administració quan hauria de ser la normalitat. I què passa? Que ens trobem, diguéssim, convivint amb material que es renova i que és nou, amb d'altres materials que tenen més de 20 anys de servei. I això sumat a que hi ha una mala gestió, diguéssim, de les incidències i els recanvis. És a dir, per molt nou que sigui un material, necessita un manteniment i substitució a les peces fungibles, diguéssim. I què passa? Que quan un material es fa malbé o s'ha de canviar alguna part, ens trobem mesos esperant aquests recanvis o aquestes reparacions.
2: Les administracions fan cas? Són conscients de tot això?
3: Fins ara portem un període on els bombers ens hem sentit ignorats i menystinguts per les administracions de tots colors polítics, diguéssim, i sembla que en un moment, ara donat les mobilitzacions actuals, hi ha hagut un canvi de tendència, però clar, només ha sigut un canvi de tendència discursiu. Aleshores, nosaltres tenim una desconfiança total en l'administració i fins que no trobem mesures signades i tangibles, no serem capaços, diguéssim, de confiar en les paraules que se'ns venen.
2: És curiós això que m'expliques, i amb això ja acabo, perquè, clar, estem parlant de que els focs, per exemple, i ara que parlo de focs, entre altres accions que faran els bombers, no? Però possiblement una de la qüestió tòpica és apagar focs tòpica i pràctica, bàsicament, no? I sobretot després d'un estiu com el que hem tingut, amb tots aquests focs i una previsió amb el canvi climàtic que això vagi més cap aquí. Ostres, arribem a temps perquè, si bé és cert que els focs de l'estiu s'apaguen a l'hivern, sempre caldrà tenir una previsió de que aquest estiu passat es torni a repetir. No sé si això, els que han de pensar, ho pensen.
3: Bueno, jo penso que ells fan les seves planificacions per tal de diguéssim, fer front a aquestes emergències que, com bé has dit, cada cop seran més extremes, però nosaltres considerem que s'haurien de destinar més recursos per, diguéssim, ampliar la plantilla, tenir millors condicions, tenir millor material per fer front a aquestes emergències d'una manera més eficient. Al final no ens podem quedar amb un cos de bombers amb el model actual per fer fronts d'emergències que s'escapen, diguéssim, del que hem tingut fins ara. Aleshores, s'ha de fer una diguéssim, replanificació del model de cos de bombers que volem.
2: Doncs senyor Carles Urgell, de la CGT Bombers, escolta'm, gràcies per atendre'm i donar-nos totes aquestes explicacions, molt amable.
3: Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
2: El alcalde de Barcelona, Collboni, ha anunciado un supermercado asequible en Barcelona a finales de 2027. Es un super parecido a los de Nueva York, básicamente. El alcalde ha venido de Nueva York con esta idea, después de, bueno, se ha reunido en Nueva York con su homólogo y, en fin, está la idea de este super en principio es hacer frente a la escalada de precios de los diferentes alimentos básicos. ¿Sabéis? De entrada, este supermercado público y asequible, pues me recuerda un poco, me trae un poco a la memoria, cuando yo era pequeño, no sé si ahora también va el tema, existían los economatos. No sé si recordáis los economatos que diferentes empresas, en el Prat, por ejemplo, estaba la Seda de Barcelona o la SEAT, tenían unos economatos. Y entonces los trabajadores de estas empresas podían ir a estos economatos a comprar productos más baratos. O sea, una cosa parecida, si me permitís, se me ha venido a la cabeza. Que igual bien no es exactamente así, pero sería algo así. Por aquí vamos, ¿eh? Por aquí vamos. Y pues entremos porque esta jugada, este anuncio, ya ha levantado algunas orejillas. Por ejemplo, la de los comerciantes de Barcelona, para empezar. Hablamos con Edgar Noya, profesor de Economía, de Macroeconomía de la Universidad CEU Abat Oliva. Edgar, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, José.
2: ¿Cómo valoramos de entrada este proyecto? Parece bueno, ¿no? O sea, cuando uno te dice, vamos a montar un súper asequible para reducir el margen de ganancia para personas que lo hagan falta. En principio, la idea parece buena.
4: No, la idea en el papel y en el PowerPoint es buena.
2: ¿Pero la realidad?
4: La realidad. Aquí es donde entramos en varios puntos. El comerciante, el usuario, el que alquila el local. O sea, exactamente lo que ha propuesto el Ayuntamiento de Barcelona es un supermercado público, pero ¿cómo funciona este supermercado, ¿no, José? Mm-hmm. Mira, la idea anunciada es el Ayuntamiento aporta un espacio municipal y que una entidad del tercer sector, una ONG, gestiona el establecimiento. ¿Vale? El primer proyecto está, si no lo tengo mal entendido, previsto para la Marina, ¿no? Y el objetivo es vender principalmente productos básicos y frescos a precios asequibles. Dicho de manera muy sencilla, es el Ayuntamiento pone una parte de la infraestructura, el local, una entidad social gestiona y el ciudadano compra con más un establecimiento cualquiera, pero más barato.
2: O sea, tal cual. Esto, de entrada, competencia desleal, ¿no? Podría ser.
4: Sí, a ver, desleal, a ver, puede existir ese riesgo, ¿no? Dependiendo cómo se haga. O sea, imaginemos que muy fácil, ¿vale? Imaginemos que hay dos fruterías en la misma calle. Una paga un alquiler de 3.000 euros al trabajador, cotización a la Seguridad Social, electricidad y todos sus gastos relacionados, y el otro utiliza un local municipal y recibe algún tipo de apoyo público. Claro, si ambos venden exactamente los mismos productos al mismo público, evidentemente no están compitiendo en la misma estructura de costes. Eso significa automáticamente que jurídicamente existe algo de competencia desleal. Pero económicamente sí puede producirse una distorsión.
2: Claro, claro.
4: Por eso es muy importante, José, dónde se instala el supermercado. Si se coloca una zona donde prácticamente no existe oferta comercial, está cubriendo una necesidad, vale. Por lo tanto, es necesario, y se instala donde ya existen fruterías, mercados, supermercados, la discusión es muy diferente.
2: Claro, va en función de la zona de la ciudad donde se instale, para empezar.
4: Claro.
2: Estaría claro.
4: Claro.
2: Bueno, también dentro, o la idea de este proyecto es también que se adquiera un programa de formación profesional y de inserción laboral de oficios como bachetería, la carnicería, charcutería, etcétera, etcétera. O sea que además intenta abrir el abanico de cara también a la formación profesional.
4: Claro, es una inclusión social de barrio. El futuro de las profesiones, como has dicho tú, ¿no? Carnicero, no hay carniceros, no hay pescaderos. Sí, sí. O sea, no, es una profesión que se ha ido perdiendo. Y como complemento en fase de formación es muy, muy, muy razonable y es una buena iniciativa.
2: Está muy bien. ¿Qué hay de anuncio electoral delante de todo esto? Quiero decir, antes de meterte en el charco conmigo, porque ya te cojo de la mano para meternos en el charco, directamente hay que valorarlo todo. Como proyecto está bien, puede estar bien, que quedamos que en función de qué parte de la ciudad se instale puede cubrir unas necesidades necesarias para ese barrio. Pero la siguiente pregunta es, ¿Esto es posible? ¿Es factible hacerlo? Y segundo, ¿qué hay de factible y qué hay de posible anuncio electoral? Aquí entramos un poco en la especulación, también.
4: Sí, sí, sí, pero es una muy, muy, muy buena pregunta. José, lo que tenemos que analizar es ver cómo acaba el proyecto. O sea, la idea inicial a cómo acaba el proyecto. A ver, partimos de la base. ¿Se venden productos más baratos? Vale. Si vendemos productos más baratos, ¿quién paga la diferencia? Ese es el problema y para mí la pregunta más importante. Imagínate que ponemos una botella de leche en la estantería y cuesta 1 euro. Si la vendemos 80 céntimos, los 20 céntimos restantes no desaparecen.
2: Claro.
4: Alguien tiene que asumirlos.
2: De acuerdo.
4: Ahora bien, puede ocurrir otra cosa, ¿no? Que este supermercado consiga tener menos gastos. Por ejemplo, si utiliza un local público, como comentábamos, ya te ahorras el alquiler. Si no paga alquiler de mercado y hay una entidad gestora que no está pagando trabajadores, pues aquí existe este diferencial. Por lo tanto, sí que hay una aplicación directa en la reducción de costes de los productos.
2: Bien, entonces aquí es donde podría estar ese margen, ¿no? ¿Podría ser factible el proyecto?
4: Sí, sí, el proyecto puede ser factible. De hecho, existe esto, como has dicho tú antes, los economatos, Nueva York ya lo ha iniciado, países de América del Este, de Europa del Este ya lo estuvieron haciendo hace tiempo, pero esto no deja de ser una pequeña intervención del mercado con comillas, y aplicando una política de reducción de estos costes. Ahora bien, yo tengo mis dudas que un ayuntamiento pueda comprar más barato que un Mercadona, un Lidl o un Carrefour.
2: Ya.
4: Simplemente por el volumen de tamaño de compra que puede tener un Mercadona, un Lidl o un Carrefour.
2: O sea, a nivel de macro compra, la cosa cuestión, no es lo mismo solo un súper que todo un Mercadona o todo un Lidl o todo un Carrefour.
4: Efectivamente, aquí lo único que puedes... indicadores que pueden favorecer esta reducción de coste para el usuario es lo que te comentaba, el alquiler, que no haya márgenes comerciales, que la persona que va del tercer sector vaya voluntariamente y luego la parte de subvención que habrá aquí. Por lo tanto, indirectamente, si hay subvención, que lo desconozco, pero si en el proyecto apareciera subvención, técnicamente ya lo estamos pagando.
2: Bueno, yo creo que a los comerciantes no les va a hacer mucha gracia en función de dónde se instale esto. Cero gracia. Solo les falta ya esto. Sobre todo al comercio de barrio, porque supongo que cuando pasan estas cosas, los principales, claro, si ya el comercio de barrio no puede competir en precios con las marcas que mentabas, ¿no? Con un Mercadona, con un Carrefour, en competencia de precios, imagínate si encima se te ponen al lado un supermercado de estas características.
4: Estoy muy de acuerdo contigo, Pasa que es una cuestión de país. ¿En qué sentido? El Ayuntamiento de Barcelona tiene un gobierno socialdemócrata y un gobierno socialdemócrata ya apuesta por estas cohesiones sociales y ventajas sociales. Por lo tanto, sí que tiene algo de coherencia que se hagan estos
2: proyectos
4: sociales, y que lo hemos hablado muchas veces, José, la macroeconomía no se está repercutiendo en la micro.
2: Ya, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que España teóricamente va bien, pero no va tan bien cuando llega al bolsillo del consumidor, del pobre pedido.
4: Y eso mismo. Y de Europa para afuera no ayuda a nadie.
2: No, es todo un caos. Veremos a ver. Edgar Noya, profesor de macroeconomía de la Universitat CEU Abat Oliu. Oye, muchísimas gracias. Y estoy seguro que seguiremos hablando de este tema y de otros temas de macroeconomía.
4: Eso mismo. Muchas gracias a ti.
0: I fins aquí el programa d'avui. Espero que passeu un molt bon diumenge, que hagueu gaudit també de les festes de la Mercè, i us desitjo una molt bona setmana. Nosaltres tornem la setmana que ve, que tingueu un molt bon inici de setmana.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
6: Un tercio de las diferencias de los salarios, nuestros sueldos, dependen de la genética. Un tercio.
7: Hay un componente genético en la propensión a cobrar más en nuestra vida profesional.
8: Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
5: En La Linterna de COPE.
9: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
10: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
9: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
10: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
11: ¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
12: ¡Empezamos!
11: Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, F.

0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Bon dia, us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui ens presideix l'Eucaristia mossèn Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia i canonge de la Catedral de Barcelona. També ens acompanya l'organista José Ríos i el director de cants Enric Azuaga. Iniciem la nostra celebració amb el cant d'entrada.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Reunits novament per celebrar el diumenge, el dia del Senyor, celebrem avui aquest dia en què ja ha obrat, recordant i renovant el seu misteri pasqual. I avui també, a part de tots els que ens trobem aquí a l'Església de Santa Maria de Badalona, saludem a tots els que per mitjà de la ràdio seguiu aquesta Eucaristia. Una salutació pels malalts, pels que esteu a casa, al llit, a l'hospital, a la residència, els que esteu a les presons, els que esteu desplaçant-vos. Avui que celebrem, doncs, la victòria de Crist sobre el pecat i sobre la mort, demanem la misericòrdia del Pare per morir el pecat i ressuscitar a una vida nova. Vós, que heu vingut a buscar els qui s'havien perdut,

0: preguem. Oh Déu, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com quan perdoneu i us compadiu. Ompliu-nos amb els dons de la vostra gràcia per tal que, corrent cap al terme promès, esdevinguem hereus dels béns celestials. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amén. El profeta ens parla de quins són els criteris de Déu a l'hora de valorar les nostres actuacions. Uns criteris que després Jesús ens repetirà a l'Evangeli.
2: Lectura del llibre del profeta Ezequiel. El Senyor diu: vosaltres penseu, no va ben encaminada la manera d'obrar del Senyor. Poble d'Israel, escolta bé això que et dic. No és la vostra manera d'obrar i no la meva la que va desencaminada. Si el just deixa d'obrar el bé, comet el mal i mor, per culpa seva morirà. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obre amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort. Paraula de Déu.

0: Sant Pau ens ressalta avui unes actituds bàsiques de tota persona que es confessa cristiana i ens posa el millor exemple, la manera d'actuar i de sentir de Jesús.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips. Germans, per tot el que trobeu en Crist, de fortalesa d'ànima, d'amor que consola, de dons de l'esperit, d'afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació els uns pels altres, unànimes i benvinguts. No feu res per rivalitzar ni per vanagloriar-vos. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors als vostres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments que heu vist amb Jesucrist, ell que era de condició divina. No es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer per no res, fins a perdre la condició d'esclau i fer-se semblant als homes. Començar a captenir-se com un home qualsevol, s'abaixar i es feu obedient fins a acceptar la mort i mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom al cel, a la terra i sota la terra doblegui el genoll en nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare. Paraula de Déu.

En aquell temps Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en sembla? Un home que tenia dos fills va dir al primer: "Fill meu, vés a treballar la vinya avui." Ell respongué: "No hi vull anar." Però després se'n penedí i anà. El pare digué això mateix al segon, i aquest li respongué: "Hi vaig de seguida, pare, però no hi anà." Quin d'aquests dos va fer el que el pare volia? Li responen: "El primer." Jesús els diu: "Us ho dic amb tota veritat, que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d'ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l'heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l'han cregut. I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure-ho."

Iniciàvem l'Eucaristia amb aquesta oració col·lecta bellíssima, en el qual ens dirigíem a Déu i li dèiem que mai no manifesta tant la seva omnipotència, el seu poder, no amb grans signes vistosos, sinó com quan perdona i es compadeix. En el perdó i la compassió, Déu mostra aquí la seva omnipotència. Pel misteri pasqual, per la seva mort en la creu, perdonant també els pecats. I li hem demanat que ens ompli amb els dons de la seva gràcia per tal que, corrent cap al terme promès, el que ens ha promès la vida eterna, esdevinguem hereus dels béns celestials, no pels nostres mèrits, sinó per la misericòrdia del nostre Déu. Això es fa palès avui en la litúrgia de la paraula que acabem d'escoltar. Justament, Déu manifesta l'omnipotència en el perdó i la misericòrdia, i aquí el profeta Ezequiel recorda aquells que pensen que això de perdonar que fa el Senyor en els pecats dels altres no està bé, però diu això: si el just deixa d'obrar el bé i cometa el mal i mor, per culpa seva morirà, però si el pecador es converteix, salvarà la vida. I per això se'ns demana també tenir els mateixos sentiments de Crist Jesús que hem escoltat en l'himne als filipencs, que resem cada dissabte a les primeres vespres de diumenge. Som cridats, els cristians, a tenir aquesta fortalesa d'ànima, d'amor, plens de l'esperit, unànimes i benvinguts, malgrat la diversitat de cadascú, a no fer res per rivalitat ni per arrogància o vanaglòria, que a vegades tant ens agrada. No mirar pels propis interessos, sinó ajudar-nos mútuament i recordant el que va fer Jesucrist, que sent de condició divina es va fer no res, compartint la nostra condició humana, llevat del pecat i morint en la creu. Per nosaltres, hagués pogut quedar-se ell tranquil·lament en la seva condició divina i prou des del cel. Però per això, per portar-nos cap a Déu, va voler fer-se home morint en la creu i perdonant. Aquesta també ha de ser la nostra actitud com a cristians. Malgrat la nostra condició humana, que és veritat que fallem constantment, però som cridats a demanar precisament que el Senyor ens ompli de la seva gràcia per tal d'anar apartant allò que ens separa de Déu i deixar-nos amarar del seu amor i del seu Esperit Sant. Ho veiem en aquest exemple de l'Evangeli, un exemple de la vida quotidiana, els dos fills. El primer, més rondinaire, que diuen: no vull anar a la vinya, però després hi va. A vegades ens passa això. O a vegades ens passa com a l'altre: el bien queda, i al final res de res. Per això diu Jesús que els sacerdots i els notables del poble, que se suposa que eren tan exemplars però que després estaven molt tancats, i els diu: els publicans i les dones de mala vida us passaran al davant al regne del cel, perquè ells han escoltat aquesta paraula, perquè ho han viscut des de la humilitat. A vegades ens passa que potser ens costa tenir aquesta mirada humil. Doncs és per això que ho hem de mirar-ho tot des del prisma de Déu, des d'aquesta humilitat i senzillesa, i deixar-nos amarar pel Senyor. Som cridats, estimats germanes i germans, a obrar sempre el bé. Som cridats a amarar-nos de Déu. Som cridats a tenir els mateixos sentiments de Crist Jesús. Evidentment que tant de bo el dimecres que ve ja ho tinguéssim fet, això. Però és un treball de cada dia. Que, a més, pensem: bueno, ara m'ho proposo i així ho faré. Deixem-nos guiar pel Senyor. No pensem que nosaltres som déus i podrem fer-ho. Necessitem la seva gràcia. Per això, insisteixo, cal que tinguem aquest cor humil, aquest cor obert, deixar-se guiar pel nostre mestre en majúscules i caminar darrere d'ell com a deixebles. I aleshores sí, per convertir-nos en apòstols, un cop amarats de la seva gràcia. No hi ha gaire més secret a la nostra vida cristiana com podem tenir els mateixos sentiments de Crist Jesús. És important que cuidem la nostra pregària, la personal i la comunitària o litúrgica, com estem fent aquest diumenge. És important també que ens familiaritzem constantment amb la lectura de la paraula de Déu. És important també que sapiguem, doncs, portar a terme que tot allò que hem pregat, tot allò que hem escoltat, ho sapiguem portar en el nostre dia a dia.
en les obres de cada dia, amb senzillesa, amb humilitat, però amb convicció. Tant de bo que cadascú de nosaltres pugui tenir aquesta mirada d'amor, de misericòrdia, d'humilitat. El Senyor va donar la vida per nosaltres. A vegades a nosaltres ens costa fer-ho. Volem misericòrdia per nosaltres, però a vegades a nosaltres ens falta la misericòrdia cap als nostres germans. Per això, també, que cadascú de nosaltres rellegeixi a casa, estaria bé que ens tornéssim a rellegir la carta als filipencs, aquest fragment que hem escoltat. Demanar-li al Senyor: Senyor, ajuda'm a tenir els mateixos sentiments que tu vas tenir. Ajuda'm també a mirar els altres, no amb rivalitat, sinó que tots fem camí cap al terme promès. Tant de bo que nosaltres poguéssim fer nostres aquestes paraules del Salm. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, que prengui els vostres camins. Encamineu-me en la vostra veritat, no en la meva, en la vostra. Instruïu-me, perquè vos sou el Déu que em salveu i cada moment espero en vos. Que l'Eucaristia d'aquest diumenge, doncs, faci de nosaltres que se'ns remogui el cor per viure des de la humilitat, reconeixent les nostres febleses, però deixant-nos omplir de la gràcia del Senyor. Que la taula de la paraula i la taula de l'Eucaristia que avui rebem ajudin a nosaltres a sortir d'aquí, els que ens escolteu per la ràdio, a tenir aquest cor eixamplat, aquest cor obert a la gràcia de Déu que ens ha promès la vida eterna. Provem d'anar-ho treballant cada dia. Deixem-nos guiar amb humilitat pel nostre Mestre i Senyor. Que Santa Maria, que va seguir el Senyor també en el seu camí, ens el precedeix, ens ajudi a tenir aquests mateixos sentiments del seu fill Jesucrist.

0: Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Presentem amb humilitat i amb confiança les nostres pregàries per les necessitats de l'Església i del món sencer.
1: Per l'Església i per tots els que en formem part, que l'Esperit Sant guiï els camins de tot el poble de Déu. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les nostres parròquies i per tots els que col·laboren en els diversos serveis i grups, que responguem cada dia a la crida que Déu ens fa a treballar pel seu regne. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per totes les persones que han d'emigrar o fugir buscant una vida digna, especialment pels menors migrants i refugiats. Que Déu els acompanyi i enforteixi, i a tot arreu desapareguin les actituds de rebuig i d'odi als qui és diferent. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les famílies i els pobles que viuen de l'agricultura i la ramaderia, que puguin treballar en condicions dignes i la seva feina, tan necessària per tota la societat, tingui el reconeixement degut. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pel nostre planeta, les riqueses del qual estan mal repartides, que s'entengui la consciència que hem de tenir cura de la creació, canviant estils de vida i construint justícia i pau. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per nosaltres i tots els qui des de llocs diversos s'afegeixen a la nostra pregària per mitjà de la ràdio, que visquem amb goig i fidelitat l'Evangeli. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Déu Totpoderós i Etern, que governeu el cel i la terra, escolteu les oracions de la vostra Església i concediu al nostre temps els dons de la vostra bondat per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.

Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. O Déu misericordiós, vulgueu acceptar les nostres ofrenes i obriu-nos per elles la font de les vostres benediccions. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Vos, per l'obra admirable del seu misteri pasqual, ens heu alliberat del jou del pecat i de la mort, i ens heu cridat a la glòria de ser poble escollit, reialme sacerdotal, nació sagrada, possessió vostra, que vos heu fet passar de les tenebres a la vostra llum admirable, perquè proclamem per tot el món les vostres meravelles. Per això amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient:

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir, i al donar als seus deixebles tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres».

Igualment, havent sopat, prengué el calze, i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar els seus deixebles tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial».

Per això, pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi, Sant Vicenç de Paül i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe, Joan Josep, i els seus bisbes auxiliars, Javier i David, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: disposats a perdonar els qui ens han ofès per poder rebre el perdó que Déu ens ofereix i adreçant-nos al Pare que ens estima, gosem dir: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amen.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Doneu-vos la pau.

Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Casa meva, digueu només la paraula i serà salva la meva.

0: Preguem. Senyor, que aquest sagrament de vida ens renovi totalment, a fi que heretem la glòria del vostre fill, del qual compartim la passió cada vegada que anunciem la seva mort, i que viu i regna pels segles dels segles.
1: Amén. Amén.
0: Doncs desitjar-vos que passeu tots un bon diumenge, una bona setmana, els que esteu aquí, els que ens escolteu a través de la ràdio, els que estem aquí tenim a la meva dreta un altre seminarista, el Víctor, que estarà doncs, també amb nosaltres, conjuntament també amb l'altre seminarista, el Dani. Això són els deixebles que van de dos en dos, amb també la providència, que els dos també han estat a les mateixes parròquies, si fa no fa, a Santa Maria del Remei, a les Corts i a la Sagrada Família. Doncs, bueno, passen cap a Badalona, doncs l'acollim també, preguem per ell, l'encomanem també, doncs perquè, si Déu vol, pugui ser també un bon i sant sacerdot. Molt bé, benvingut, Víctor. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu, Totpoderós, Pare, Fill, Esperit Sant.
1: Amén.
0: Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
2: Donem gràcies.
3: I ens acomiadarem amb el cant número 123.

0: I fins aquí la nostra retransmissió. Ens veurem el proper diumenge. Que passeu tots molt bon dia i una molt bona setmana. A tots vosaltres, adeu-siau.
1: Iglesia Noticia.
2: COPE, estar informado.
1: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. Avui celebrem la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat i el Papa Lleó XIV ens proposa com a lema unes paraules inspirades en l'Evangeli de Mateu, que diu: fins i tot un de sol d'aquests petits. El Papa es convida a veure persones i no xifres quan parlem de migració. Entre els migrants i refugiats hi ha infants especialment vulnerables, infants que han hagut de deixar la seva terra, separar-se de la família, afrontar viatges perillosos o començar de nou en una altra terra. El missatge del Papa posa en relleu el drama que viuen aquests nens. Siguem-ne conscients i no oblidem que cada infant és fill de Déu. Com diu el Sant Pare, en cada nen, de fet, podem acollir i trobar el Senyor. Cal que reconeguem la nostra responsabilitat personal i comunitària davant la situació d'aquests petits germans nostres. No n'hi ha prou de lamentar les injustícies ni reclamar solucions als altres. Cada un de nosaltres podem, amb les nostres accions i actituds, crear espais on els nens se sentin acollits i integrats. No permetem que el drama migratori els robi la innocència i l'alegria. Nosaltres podem fer-hi molt. A la nostra diòcesi hi conviuen persones d'origen, llengua i cultura diverses. Aquesta diversitat pot comportar dificultats, però també és una riquesa. Siguem un lloc d'acollida per als migrants i deixem-nos enriquir per allò que ells ens aporten. Siguem una comunitat on ningú no sigui considerat estranger. Creem espais on tothom pugui participar, pregar, servir i sentir-se part del poble de Déu. Qui sap si d'aquí uns anys nosaltres haurem d'emigrar a un altre país? Molts migrants que arriben avui a casa nostra probablement no havien pensat mai que ho haurien hagut de fer. Aquesta jornada ens hauria de fer reflexionar i entendre què mou tanta gent a deixar la seva terra i, en molts casos, jugar-se la vida. Seguim el senzill però savi consell que es recull a la Sagrada Escriptura. Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país, no l'exploteu. Al contrari, trateu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. Conec algunes famílies que han optat per acollir un menor migrant i el procés, si bé no ha estat fàcil, ha sigut una experiència meravellosa per a la persona migrant i per a la família que l'acull. De fet, el jove s'integra en la societat, estudia i es forma per servir el món amb el seu treball i els seus dons. Són joves molt agraïts que ajuden a edificar un món millor. En aquest sentit, us convido a veure la pel·lícula o a llegir el llibre que porta com títol Viaje al País de los Blancos, que recull les vivències d'Usman Umar. Benvolguts germans i germanes, que aquesta jornada ens ajudi a ser més i més una comunitat on ningú no sigui rebutjat i se senti acollit. Que la Mare de Déu de la Mercè protegeixi els infants i joves que han hagut d'abandonar casa seva i patir les migracions forçades. Són, sens dubte, històries humanes colpidores. Que mai cap nen sigui protagonista d'una d'aquestes històries. Que mai cap nen es trobi sol davant els perills i les màfies lluny de la seva terra. Fem que tots els nens puguin viure una vida digna.
1: Està en marxa des de dimecres passat una nova edició de la campanya 40 dies per la vida, del 23 de setembre a l'1 de novembre, solemnitat de Tots Sants. És un període de tardor que s'ha introduït ara fa uns anys, en el cas de Barcelona, i també d'altres llocs de Catalunya on ha començat recentment. De fet, 40 dies per la vida va començar als Estats Units i s'està estenent per tot el món. Tenim amb nosaltres aquest diumenge al matí, d'una banda, Eva Tortres, que és responsable d'un dels grups de 40 dies per la vida, el grup que prega cada dia davant del centre del carrer Dalmases, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Bon dia i bon diumenge, Eva.
4: Bon dia. Pues mira,
1: sí, endavant, digui.
4: No, simplement que 40 dies per la vida, per qui potser no ho sàpiga, és una campanya d'oració per la defensa del no nascut, mitjançant oració, dejuni i vigília pacífica per defensar la vida davant de l'avortament.
1: Molt bé. També tenim a nosaltres Rafa Cervera, que és diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també membre de l'equip com a responsable de comunicació a 40 dies per la vida a Barcelona. Bon dia també i bon diumenge.
5: Bon dia i bon diumenge, Ignasi.
1: Molt bé. Com és un dia de 40 dies per la vida? Si ho vol comentar, i també Eva, si vol.
5: Bueno, jo crec que la Eva és la més autoritzada, perquè és la que ja està al peu del canó, però bueno, un dia és començar a pregar de 8 del matí a 8 del vespre. Hi ha torns cada hora, es va canviant el torn, es busca que hi hagin com a mínim dues persones a cada torn, i és això, una pregària ininterrompuda durant 12 hores. Als Estats Units són 24, nosaltres fem 12 de moment.
1: Molt bé.
5: I això durant 40 dies, que es diu aviat, però són moltes hores de pregària.
1: És una xifra molt...
5: Molts rosaris i moltes oracions.
1: Una xifra, per cert, molt cristiana, molt bíblica, la del 40, 40 dies, els 40 dies de desert. Recordem que això és davant de 3 centres sanitaris, per dir-ho d'alguna manera, on es practiquen avortaments, al carrer Dalmases de Barcelona, com hem dit, també al carrer Anglí, a Sarrià, i a l'Eixample de Barcelona, a la cantonada del carrer Aragó amb Viladomat, o Viladomat amb Aragó. D'altra banda, Eva Tortres, com es prega un dia o en un torn d'una hora? És una mica oberta la pregària, litúrgia de les hores, res al rosari, hi ha pregària espontània, com és?
4: Sobretot el rosari. O sigui, és l'oració principal. Tenim un manual, doncs hi ha moltíssimes oracions orientades precisament a la vida, i que és lo fonamental. Com va dir el bisbe Munilla, l'oració és l'arma més poderosa, capaç de canviar el món, capaç de despertar i canviar consciències.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, sí, sí.
5: Bueno, es tracta de convertir els cors, no? O sigui, no es tracta d'imposar res, sinó de convertir els cors i de posar-te amb la pell d'aquestes pobres noies, aquestes dones que han de passar per un trauma d'aquest tipus.
4: I també et pots preguntar, i per què davant d'avortaments? Doncs perquè hi ha mares que ens han dit després: on t'estaves tu quan jo vaig entrar a avortar?
1: Mm-hmm. Sí, sí.
4: I això, doncs, ens ha de fer pensar. Perquè
1: de vegades caiem en el judici d'aquestes dones o d'aquestes persones. Mai s'ha de jutjar.
4: Mai.
1: No jutgeu.
4: Mai jutgem. No, al revés. Hi ha que compadir-les, hi ha que ajudar-les, hi ha que acompanyar-les, hi ha que intentar ajudar, que realment veure què és el que necessiten per precisament no prendre aquesta decisió que els hi trenca el cor. Llavors, quan alguna d'aquestes dones recorre a nosaltres, el primer que fem és posar-nos en contacte amb associacions que poden donar-los aquesta ajuda material realment a aquestes dones. O sigui, el resar és un mitjà. És un mitjà on l'Esperit Sant es manifesta, i aquestes dones, abans d'entrar, és l'última taula de salvació d'elles. Llavors, abans d'entrar, a vegades s'ho pensen, ens dirigeixen a nosaltres i busquen aquesta ajuda. I llavors hi ha que adreçar-les a altres llocs.
1: Mm-hmm.
4: Que és el nostre paper, només aquest.
1: Sí, sí. I les 26.000 vides salvades a tot el món.
4: Exacte.
1: Tenen molt a veure amb aquest contacte. No es fa cap pressió, no es fa cap crida ni se li diu directament a una dona no entris en aquest centre.
4: Mai, ens acusen d'això, però és totalment fals.
1: Molt bé.
4: És més, és una campanya d'oració i dejuni, a més, perquè com diu la Bíblia, a Marcos 9:29, realment Jesús va afirmar que hi ha certs esperits malignes que només poden ser expulsats mitjançant l'oració i el dejuni.
1: Dissabte de la setmana passada, el dia 19, es va fer l'encontre d'inici amb la missa d'inici de campanya. Després, durant la campanya, fins a l'1 de novembre, també hi ha altres iniciatives diocesanes o parroquials, no? Celebracions de l'Eucaristia en moments concrets, al final de la campanya també, ja n'anirem parlant, no? En aquest cas...
4: Sí, a meitat i a final.
1: I al final.
4: Sí, correcte.
1: S'acaba l'1 de novembre, no? El dia de Tots Sants.
5: Sí, coincideix els 40 dies amb el dia de Tots Sants, o sigui que...
1: L'últim dia és el dia de Tots Sants,
5: sí.
1: Molt bé.
5: Començat, no?, a la... vespres de la festa de la Mercè i acabar el dia de Tots Sants.
1: M'agradaria acabar amb una crida als qui ens escolten, amb un missatge per aquells que potser fins i tot potser només tenen curiositat de saber què és això, poden apropar-se un dia a veure com es prega a una hora del matí, de la tarda, quan vulguin.
4: Sí.
1: I si volen també tenen la possibilitat d'apuntar-se, no? 40
4: sí,
1: dies 40. Per la vida.online.
4: Exacte.
1: Allà es troba la manera d'inscriure's.
4: Sí, 40 dies per la vida.online.
1: Molt bé. 40 dies per la vida és internacional, per tant, ho
4: sí.
1: troben a internet en anglès, en castellà, en català,
4: sí,
1: cas de Barcelona.
4: 40 Days of Life.
1: Sí,
5: és una plataforma internacional, no som cap associació ni res, una plataforma de pregària a nivell internacional.
4: 64 i està... països.
5: Sí. Sí. Molt bé el que comentes, però a vegades la gent li fa una mica de por, però sempre hi haurà un al costat que li ensenyarà dins el manual com fer la pregària, etc. O sigui que és molt més fàcil... del que la gent... No, a vegades tenim, el que diuen en castellà, el miedo escénico, però no.
4: Però si una persona vol venir acompanyada no hi ha cap problema. Nosaltres inclús propiciem això, podem ajudar-la i dir-li, pues no et preocupis, posarem una persona amb tu perquè no estiguis sola, perquè sàpigues com funciona, perquè t'ajudi a començar i... tot és començar.
1: Molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Eva Tortres i Rafa Cervera, de 40 dies per la vida a Barcelona. Bona campanya i fins una altra ocasió.
5: Gràcies, com sempre,
4: gràcies.
5: Ignasi.
4: Gràcies.
1: I fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adéu-siau.